0: ¡Salud!
1: Escolte, quantes persones poden pujar al taxi?
2: Home, com diu el codi, 4 en un taxi.
1: Ei, que podem pujar totes les persones. Au!
3: Cada dimecres a les 9 de la nit a Ràdio Pego.

0: Lo que més sona en la ràdio ho tens ací. 107.8 Ràdio Pego.
1: T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Ràdio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Ràdio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: Ràdio Pego, som la teua veu.
1: Ràdio Pego, 107.8 de la freqüència modulada.
2: 107.8 de la freqüència modulada. Això és Ràdio Pego.

trobes en el que estic. Repassant les passes que ens han dut a passar juntes la nit.

gest, com un fràgil manifest. He pres diverses voltes de xafir.

que no és en el que estic. Repassant les passes que ens han dut a passar juntes la nit.

0: m'ensiborno, esprit de llibertat.
1: Sembla!
0: Sembla un antic somni dolç d'amor. Vell, marroquí, viós, renyut serrós, escarrà genyós.

encenc. La rialla m'ho misto, jo no tinc res més a fer. Serà que no puc

0: Ràdio Pego, 107.8 de l'FM.
1: Ha llegado el momento de pasar a

Cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, el programa que segueix i seguirà dient les veritats que altres no diuen i a molts molesten. Escoltarem les cròniques sobre Amèrica Llatina, Cuba no està sola, de la Joania Guzmán, i El Tàmano, amb Daniel Carecía. També la del nostre incontinent, Josep Cendra, titulada Hauria de ser veritat. I el Jordi Mata, presentant i seleccionant les notícies nacionals i internacionals i la música. Recordeu, cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, a la 107.8 de la FM i a radiopego.com.

0: llora en el bar.
1: Bona vesprada a totes i a tots.
2: Ja hola, bona vesprada.
1: Com tal, Dani, com estàs?
2: Bé, bé, company, bé. I vos?
1: Sí, també, una mica calorats, que la calor, hòstia, la calor
2: apego,
1: aquesta.
2: Hòstia, apego,
1: sí,
2: això sí. No és novetat.
1: No, però la mes de maig aquí és novetat a tot arreu, però bueno... Això pels més joves és igual, els que tenim una edat ja ens és igual, la calor. Bueno, avui el programa va carregadet de bones notícies i com sempre ens faltarà temps per comentar-les totes, perquè sempre tenim una agenda plena. Com sempre començarem amb la crònica de Dani sobre Amèrica Llatina, parlarem de Cuba, amb un tall de l'intervenció de la viceministra de Salut a Nacions Unides, i una crònica petiteta. Després parlarem una miqueta de l'acte que es farà aquí a... que s'està fent, començarà a les 7.
2: Ara comença a les 7.
1: Sí, a les 7 ho comentarem amb el tema d'ensenyament. Intentarem parlar d'Iran, Estats Units, amb una crònica que escoltarem també molt interessant, que la comentarem i farem una mica de tertúlia amb el tema. I bueno, no sé si ens donarà temps després de parlar... Bueno, també tenim el nostre ja corresponsal, Amparo Romero, que ja col·labora amb nosaltres amb una, ens farà, bueno, ens recitarà,
2: una
1: ens ha gravat una,
2: sí, exacte, sí, exacte.
1: I després doncs acabarem parlant una miqueta de Zapatero, volia comentar una coseta col·lateral però que crec que val la pena, i jo crec que ens acomiadarem amb, recordant a Palestina, la tragèdia a Palestina, amb una cúmbia palestina també, doncs crec que, i si tinguéssim més temps, diguem més coses, però no crec que la cosa doni.
2: M'ha agradat molt el tema com que hem començat, eh? És molt, molt trempat, és molt, molt, molt guapo aquest tema.
1: Ah, sí.
2: El tema musical.
1: Sí, us volia comentar, el tema de Liberen a Maduro farem més endavant, quasi no monogràfic, però sí que hem de parlar de la situació que s'està donant a Venezuela, que és molt complicada, i la veritat que fa fa por i ens té una miqueta, a tots els revolucionaris i gent d'esquerra, ens té molt preocupada la situació i la deriva que està portant allò. Ho anirem comentant perquè hi ha molta notícia que sí. Baixin. Nosaltres hem esperat una mica perquè la cosa es posi una miqueta més clara, però crec que
2: hem
1: d'anar
2: amb precaució per el temps aquest que ens fiquen una quantitat de fake news, d'això, sí. de mentides i falsetats amb medis que aparentment han sigut de confiança i de més, que hem d'anar amb molta cura. Amb el sí, tema de Venezuela, sí. hem, des del meu punt de vista,
1: sí, sí, la cosa, hem fet però, això. Clar, hi ha fets que anar no poden, són irrefutables.
2: Ja, diguem-ho, ja, però...
1: Que han passat aquestes últimes setmanes, unes... Bé, ja ho comentarem als propers programes,
2: ja,
1: abans d'acabar, que ens queden dos programes només, vull dir que la temporada s'acaba. Doncs res, com només queden dos i ja portem xerrant massa estona, arrenca la mosca.

0: fa el capitalisme a través de la policia, del militar, però amb aquesta gent que baja i fins i tot corrent i quilòmetres per arribar al Palau de Govern per destituir a quienes ells han posat allà al govern fa 6 mesos, vull dir que aquesta gent no tornarà a les mans buides.
1: No, no, Jesús, van anar a totes. I un altre poble que realment ens dona exemple i de fa molt més anys, més de 60, des de l'any 59 i abans amb la guerra contra la dictadura que hi havia, que és el poble cubà. I el poble cubà en aquests moments, tots som conscients de que està passant per uns moments, dels moments més complicats, més difícils, la revolució cubana sobretot, més de, des de l'any 59. I com diu la cançó, Cuba no està sola, tot el món està con Cuba socialista, Cuba vencerà, i això és veritat. I cada vegada hi ha més pobles, el que passa que aquests pobles, els seus governs no segueixen, i aquí és on fallen, i no només amb el tema de Cuba, sinó amb molts moviments d'alliberació. Però bé, parlem de Cuba. Jo només us volia dues coses. Una, llegir una carta d'una cubana que és revolucionària. Més que revolucionària, és cubana i que no es vol vendre al poder americà. I això està a la pàgina de Facebook de Raulito Torres, que és un gran cantant que ha fet els temes que va quan l'acomiad de Fidel i el comiat de Hugo Chávez, els podeu buscar, i és un tio molt compromès. I el seu mur de Facebook ha penjat una carta de Grace Gómez que diu així, perdoneu, yo también sufro días enteros de apagón, al punto de que vuelve a amanecer y nada de electricidad. No recuerdo la última vez que el aspa del ventilador dio vueltas toda la noche. Los mosquitos parecen indios con lanza. Tengo que poner mosquitero y usar repelente porque me hacen un daño terrible. Ellos y el calor me roban el sueño. Son semanas y semanas seguidas que el refrigerador ha cambiado la función. Parece un armario donde nada está frío. Sí, tenemos problemas, miles de problemas. La lista es casi interminable. Y como siempre, aparecen los frustrados echándole leña al fuego, con sus, entre comillas, convocatorias de salir a las calles a reclamar bla, bla, bla, bla, de aceptar y ayuda humanitaria, bla, bla, o de una invasión para tumbar el comunismo y cambiar el régimen castrista en Cuba. ¿En serio? ¿Con eso lograrán resolver la situación? Fácil es hablar desde fuera del charco sin mojarse los pies. Vengan y hagan lo que dicen aquí, en la caliente, que en el que con el que empuja no se da golpes. ¿Por qué no lanzan su convocatoria para que quiten el maldito bloqueo de mierda? Me duele muchísimo ver a mis abuelos pasar tanto trabajo en los últimos años, que le quedan de vida. Me duele que se me eche la comida a perder. Me duele ver a mi papá que no puede trabajar en lo que le gusta, porque la corriente no le deja. Me duele ver a mi mamá con las manos llenas de carbón. Me duele muchísimo, pero conmigo no cuenten para salir a protestar en el barrio ni para tirarle piedras a una tienda o una guagua o autobús. Darle candela, fuego a una goma o a un contenedor de basura. No me da la gana. Tampoco cuenten conmigo para tocar, diu Caldero, que es las casolas aquestes al carrer. No me da la gana. En todo caso, el único que tocaría sería para reclamar que levanten el bloqueo y nos saquen de la lista de países patrocinadores del terrorismo, porque país más seguro que el nuestro no creo que haya. Y mucho menos cuenten conmigo para culpar a Díaz-Canel o al partido o al gobierno de la difícil situación que enfrentamos hoy. La culpa, la única culpa de que estemos así es del gobierno de los Estados Unidos, de Trump, de narco Marco Rubio, eso de narco diríamos nosotros, y de toda su camarilla. No me da la gana dejar de creer en la gente que cada día sale, a pesar del apagón, a enseñar, a curar, a producir y a soñar. No me da la gana dejar de amar a Cuba, no me da la gana dejar de odiar a quien la oprime y la ataca, porque sin luz, pero con dignidad, todavía quedan muchas ganas de resistir. Això ho diu aquesta ciutadana Grace Gómez. I parlant d'una notícia de Cuba, que no apareixerà als mitjans, però Cuba acaba ja de consolidar una vacuna contra el càncer colorectal, el càncer d'ovari i el càncer renal. I no és un projecte, ja està experimentat en persones i és un producte, una vacuna que pràcticament ja podrà aplicar-se. I això amb bloqueig i amb aquestes milers de sancions i tot el que està explicant aquesta dona. I per poder-ho aclarir, per poder-ho, que no ho dic jo, escoltarem un tall de la intervenció de la viceministra de Salut de Cuba a la tribuna.

0: apoyaste a Gaddafi, ahora Libia es un basurero. Apoyaste a Pinochet, a Videla, a los gorilas, y ahora hablas de derechos y los muertos te hacen fila y no me ves.
1: Aquesta cançó crec que és molt bona i no em refereix només a Cuba, perquè està fent un repàs de totes les intervencions dels darrers anys, perquè l'altre dia vaig llegir que els Estats Units ara complirà 250 anys, el juliol, d'estat, i em sembla sense guerres ha estat, a veure si adivineu quants anys ha estat en pau, amb el món, diríem.
2: Molt poquet, molt, molt poquet.
1: Sí, el tothom Vicent diu 5, quasi, quasi, calent, calent.
2: 10, 12.
1: 7.
2: 7.
1: 7 anys només sense, doncs sense estar en guerra. De 250, té tela, eh? Vull dir que podríem estar aquí fins l'any que ve recordant on les intervencions. I aquí aquesta gent ho estan repassant.
2: Sempre va portar pau, no?
1: Sí, exacte, el pau dels cementeris, que es deia.
2: Exacte.
1: Bé, seguirem parlant de Cuba perquè la cosa està calenta i a més hi ha unes amenaces directes d'aquests psicòpates, assassins, criminals, pedòfils que hi ha a la Casa Blanca, de que volen fer una intervenció. Hi ha perill que faci volen estil Venezuela o alguna cosa semblant. Ja ho veurem, esperem que no sigui així. Ara parlarem de la convocatòria que s'ha fet i que ja està començant l'acte el Paseig Cervantes. De...
2: Avui 28 sí. De maig. Tenim aquí al nostre poble, a Pego, una marxa per la escola pública que es fa des del passeig Cervantes, com deies, fins a l'Ajuntament. I hi haurà parlaments, música, tramitació de queixes a la conselleria i nosaltres des d'aquí, de Ràdio Pego i des del nostre programa La Mosca, us animem a participar. És molt, molt important participar d'aquesta marea de samarretes verds que tothom l'hem vist a quasi totes, sí. O totes les ciutats nostres, no? I jo sempre dic que hem de pensar que si els nens i nenes, la nostra canalla, són el futur, els mestres són els seus guies i el seu formador. Per tant, hem d'apoyar totalment
1: a ells. Sí, sí, sí. I, bueno, ja com a última notícia m'han dit que potser hi ha una actuació sorpresa. I una persona m'ha dit que pot ser un grup musical molt arraigat al poble que havia deixat de cantar i que ara ha tornat fa poc. Vull dir que igual hi tenim bones sorpreses. Aquí el manifest, el cartell, parla de els parlaments, la música, tramitació de queixes, etc. Per donar suport a la vaga, docent, tenim que hi ha motius de sobre, i parla dels motius. Des d'infantil fins a batxillerat i cicles, volem més inversió en educació, ampliació de plantilles, reducció de ràtios, més personal de suport, més recursos per a la inclusió, infraestructures dignes, segures i sense barracons, més places de cicles formatius i transport escolar entre centres de la comarca, el valencià com a llengua vehicular, recuperació del poder adquisitiu del professorat, escoles com a refugis climàtics, dignificació de la professió docent, excel·lència educativa, substitucions des del primer dia. És a dir, que la cosa està complicada. Vull dir, l'ofici de mestre s'ha complicat molt els darrers anys. Imagineu si hi ha reivindicacions que són... que són de justícia, no estem parlant de coses que demanin, se'ls va congelar la paga extra, se'ls ha congelat el sou de fa molts anys.
2: I porta molt de temps, eh?
1: Exacte, això no apareixen aquestes vagues així com així. Així que a l'acabar el programa nosaltres anirem cap allà, evidentment, Vicent no podrà perquè està treballant, però
2: no, l'acompanyarem. Amb solidaritat amb els mestres.
1: Sí, sí.
2: Anirem cap allà.
1: Bueno, un altre tema que volíem parlar... és d'Iran i Estats Units, la situació global. Jo també us volia posar un tall molt curt i després Dani i jo el comentem una miqueta per no fer-ho llarg perquè el temps apreta, però que és d'un influenciador que té un canal de YouTube que és uruguai, crec, Uriel Umpierrez.
2: Sí, és uruguaià.
1: Uruguaià, és professor d'història i és una persona molt preparada i té molt bones contactes i col·laboracions. Escolteu només 3 minuts i després ho comentem per sobre, perquè ho titula el seu, que és més llarg, si ho busqueu podeu escoltar, que val la pena escoltar aquests 25 minuts, però i ho titula aquest apartat que es diu El fin de l'Imperio. I explica cinc raons que després les podem comentar i si no, més endavant les desenvolupem. Escoltem Oriel Umpierrez.
3: Poner fechas en la historia siempre es arbitrario y difícil, pero a los historiadores que no nos gusta poner fechas porque sabemos que los procesos son mucho más dinámicos y no pueden reducirse a una fecha, a un día, en fin, pero a veces debemos resignarnos a esa tentación que todos tenemos de situar los grandes acontecimientos históricos en algún determinado momento. Bueno, lo cierto es que, a mi entender, el 28 de febrero quedará en los libros de historia y créeme que así va a ser, como el momento, esto se hablará, se leerá, se estudiará dentro de décadas o siglos, quedará como la fecha en que cayó el imperio norteamericano, el imperio estadounidense, el 28 de febrero. Ese fue el día en que las fuerzas armadas conjuntas de Israel y de los Estados Unidos decidieron atacar a Irán. Traición, en plenas negociaciones de paz allí en Ginebra, decidieron atacarlo a traición y quedará entonces como una fecha histórica, no solamente por las barbaridades y atrocidades que hicieron ese mismo día, matar al líder supremo de Irán, el Ayatollah Khamenei, y lo más horrible de todo eso de ese día fue el triple bombardeo sobre una escuela de niñas en el sur de Irán, matando a 170 niñas, maestros, profesores, padres, amigos, etcétera, de la manera más cruel. Todo eso es lo que nos duele y nos hace llorar el corazón. Pero los libros de historia hablarán, además, de cosas muy importantes que pasaron a partir de ese día. Es, en definitiva, la caída del Imperio Americano. ¿Y por qué? Y aquí viene lo interesante como análisis histórico hecho por un historiador con una visión geopolítica. Ese día cayeron, definitivamente, se quebraron los seis pilares sobre los cuales se apoya todo imperio. En todos los imperios de toda la historia de la humanidad han habido o se han apoyado sobre seis pilares. ¿Cuáles son esos pilares? En primer lugar, un imperio debe inspirar miedo, respeto. Soy yo el que manda. En segundo lugar, un imperio debe ocupar y controlar el territorio. Yo abarco y cubro el territorio, este es mi imperio, sea grande, sea pequeño, depende de las épocas históricas. En tercer lugar, como tercer pilar, el imperio debe garantizar la seguridad de las colonias, lo que los romanos decían, que no entren los bárbaros. Esta es la seguridad, aquí adentro está asegurada para las colonias. En cuarto lugar, o cuarto pilar, todo imperio debe hacer cumplir con el pago de tributos o beneficios para la metrópolis. Es decir, por algo la metrópolis, sea Roma, sea Estambul, sea Madrid, sea Londres, sea Washington, tiene que tener un beneficio económico, que tiene que ir hacia la central, hacia la metrópolis. En quinto lugar, quinto pilar, acordate, son seis. En quinto lugar, un imperio debe garantizar los negocios personales o familiares de las oligarquías locales. No se puede hacer un imperio, no se puede consolidar y mantener en el tiempo un imperio solamente por la fuerza bruta venida desde la metrópolis. Tiene que lograr que en cada una de esas colonias, las familias dominantes, los clanes, las tribus, las oligarquías locales, las élites locales, colaboren con el invasor o con el imperialista. Y obviamente que para que colaboren tienen que tener un beneficio personal o familiar o de clan, esas oligarquías. Está claro. Y el sexto lugar, el sexto pilar de todo esto, es que el imperio tiene que asegurar el buen funcionamiento de la economía global o de la economía integral del imperio. Es decir, todas las partes tienen que beneficiarse e intercomunicarse. ¿Está claro? Entonces, inspirar miedo, ocupar el territorio, garantizar la seguridad de las colonias, hacer cumplir el pago de tributos, garantizar los negocios familiares o tribales de los súbditos y, en sexto lugar, asegurar que el sistema global funcione. Bueno, el 28 de febrero del año 2026, todos esos pilares se derrumbaron o se quebraron. Los seis.
1: Bé, doncs us recomano aquest YouTube, busqueu Ariel Umpierrez i no us decepcionarà. És una persona preparada, una persona culta, ha viatjat i té molts bons col·laboradors. I tal vegada, la veritat és que escoltar això et dona una mica d'alegria, no? Una mica d'optimisme d'aquest món, perquè si el 28 de febrer va ser el dia que, a més, no ho diu per dir, aquests cinc punts que toca, crec que estan clarets i no estava parlant per parlar. Doncs ja ho anirem parlant i anirem fent una reflexió si realment es van complint aquests terminis que diu Muriel Ariel, i que el 28 de febrer marca un abans i un després d'aquest imperi, i que esperem que desaparegui el més aviat possible, fent el mal menor, és a dir, que sense fer mal, cosa difícil, perquè tal com està és com un gos rabiós, i perdonem pels gossos i per la ràbia, perquè tot i així, sent gossos rabiosos són animals nobles, comparar-lo amb aquesta pandilla de criminals que hi ha a la Casa Blanca i allí a Israel, l'estat dit Israel. Ara escoltarem, per relaxar una miqueta, escoltem el poema de Vicenç Andrés Tellers, recitat per Empar Romero, que ja és nostra col·laboradora.
2: Exacte.
1: I res, i després comentem també, entrarà Josep i escoltem una cançó de Zo, que parla una miqueta reivindicant tota aquesta situació dolenta que hi ha al món i que ens reivindica aquest poema de Vicenç Andrés Tellers amb la veu de...
2: La veu de l'amiga col·laboradora a partir d'ara, d'Amparo Romero.
1: Molt bé, escoltem.
4: Assumiràs la veu d'un poble i serà la veu del teu poble i seràs per a sempre poble i patiràs i esperaràs i aniràs sempre entre la pols. Et seguirà una polseguera i tindràs fam i tindràs set. No podràs escriure els poemes i callaràs tota la nit mentre dormen les teues gens. I tu sols estaràs despert, i tu estaràs despert per tots. No t'han parit per a dormir, et pariren per a vetlar en la llarga nit del teu poble. Tu seràs la paraula viva, la paraula viva i amarga. Ja no existiran les paraules, sinó l'home assumint la pena del seu poble. I és un silenci. Deixaràs de contar les síl·labes, de fer-te el nus de la corbata. Seràs un poble caminant entre una amarga polseguera. Vida amunt i nacions amunt, una enaltida condició. No tot serà, però, silenci. Car dirà la paraula justa, la diràs en el moment just. No diràs la teua paraula amb voluntat d'antologia, car la diràs honestament, iradament, sense pensar en ninguna posteritat, com no siga la del teu poble. Potser et maten, o potser se'n riguen, potser et delaten, però tot això són banalitats. Allò que val és la consciència de no ser res si no s'és poble. I tu, greument, has escollit, després del teu silenci estricte, caminar decididament

0: Comença, hauria de ser veritat. Seria necessari que fora veritat i caldria que fora veritat. Però... comencem el programa.
1: Molt bona vesprada, perquè ja no és de nit. Això és, hauria de ser veritat, un apartat de la mosca. I avui farem un programa diferent, especial, degut que, com estem moltes vegades per Alacant Capital, hem pogut acostar-nos a l'oficina de C. Mazón i li hem fet algunes preguntes que no ha volgut que gravàrem, però nosaltres hem fet una transcripció evitant certes coses escabroses que ja us donareu compte. La primera pregunta que li hem fet a C. Mazón, a C. Mazón, ha sigut si coneixia algú de Pego. I la seva resposta ha sigut: en un principi sí, però ara ja ningú vol saber res de mi perquè tots han trencat les fotos que estaven en mi agafades del coll o quan estaven fent-nos paelles per la zona de la Trotxa. Quina opinió o què li sembla a vostè la situació actual de la Marjal Pego Oliva? Bé, els meus avantpassats vam aconseguir fer ahir unes comissions en el que és la Marjal i els... les primes i ajudes que donàvem per l'arròs i encara estem mantenint-ho. I això podem dir que ha sigut un èxit. Què té vostè a dir sobre els recursos hídrics de la zona i la seva permanència i dedicació a l'agricultura? La seva resposta va ser la següent. De moment n'hi ha aigua per a tots. Quan s'acaba ja el que farem serà portar-la de l'Ebre, que en sobra molt. I sobre el paisatge, té vostè alguna cosa a dir? La seva resposta va ser la següent. En un principi es veien les muntanyes pelades i gràcies a les urbanitzacions comencen a veure vida i boniques. I a poc a poc els arbres taparan les cases i serà una visió de cases i pobles entre pins i entre muntanyes. Com si estiguérem en Suïssa, perquè aquí plou molt i això pot ser molt avantatjós. Davant de la pregunta, com veu vostè la solució al transport entre les comarques de la Safor i la Marina Alta? Realment n'hi ha un problema greu, n'hi ha una incomunicació, però ahir sols ens falta saber com podem treure el màxim rendiment en la realització de les vies del tren, perquè no veiem forma de treure comissions i beneficis. No sabem com solucionar-ho. Tenim molts projectes, però clar, cap projecte deixa clar quines seran les nostres comissions. Què té vostè a dir sobre les festes i el que seria la relació amb la cultura de sempre? Jo crec que el que falta en la comarca és una Mare de Déu de la Marjal, perquè realment es pugui fer com un passeig, com fan en el Rocío, i això faria que atraguera molta gent i beneficiaria el turisme i a les poblacions dels voltants. I ara, per acabar, hi ha una pregunta escabrosa. El que més li ha molestat de tota la seva relació en la Dana, en la seva companya M. Vilaplana, i tots aquests dies i entrevistes i investigacions, la seva resposta va ser la següent. L'única cosa que em va molestar moltíssim és que en una de les entrevistes sobre les investigacions va haver alguna persona no molt bé de la perola que li dia «Follaora! Follaora!». Això li va afectar molt a la senyora Vilaplana i a mi em sap mal perquè no és correcte, ja cal ser educat. Ara ja donarem la bona nit. I hauria de ser veritat que les entrevistes que es feren als polítics parlaren clar i no posaren ninguna excusa. Des d'ací, moltes gràcies a Jordi Mata i a Vicent per fer possible este programa i a Ràdio Pego per deixar o haver creat aquest espai de llibertat d'expressió.

0: que deuríem no oblidar. Sempre es va escoltar bones cançons que parlen i denuncien les atrocitats. Jo només volia fer dos abans de que tanquem el programa, perquè el temps ens apreta. Dos efemèrides que s'han complert aquesta setmana passada. Una és el 24 de maig, que el 24 de maig de l'any 1941, a Paterna, va ser afusellat el doctor Passet, el que porta el nom de l'hospital, un gran metge, investigador, i el seu delicte va ser ser bon metge i ser republicà. Va ser afusellat en una fossa comú a Paterna. S'ha fet un homenatge, com es fa cada any, aquí a l'Associació de Memòria Històrica de Pego ha sigut present, i un homenatge i un record amb aquesta gran... Ja la explicarem l'altre dia amb temps, la seva biografia. I un altre acte, un altre record, un altre aniversari criminal i terrible, va ser el 25 de maig de l'any 1938, on els avions bombardejos italians van bombardejar el port d'Alacant, el port d'Alacant, on van morir més de 300 persones i més de 1.000 ferits. I, a més, amb tota la sanya i amb tot el sadisme, perquè, a més, per poder portar la gent al mercat, perquè van bombardejar el mercat d'Alacant, on hi havia, on bàsicament eren dones i criatures, perquè els homes estaven al forn o a casa, i van esperar amb un fals bulo que corria de que aquell matí anaven a arribar peix fresc del mar acabat de pescar i fruita fresca, perquè hi havia molta gana ja, perquè l'any 38 hi havia molta situació crítica, i quan va arribar la gent allà, van arribar els bombardejos de la quadrilla italiana, que junt amb l'alemana van fer bombardejar tot el poble espanyol republicà, i van fer una massacre de més de 300 morts i més de 1.000 ferits. És a dir, que són dos efemèrides que val la pena recordar. I l'únic que hi ha a Alacant, que crec, és el mercat. Hi ha una placa que tampoc és que sigui gran cosa, com m'ha passat molts llocs, com aquí, per exemple, doncs no hi ha llocs on es parli d'on hi havia els camps de concentració, etc etc. Són dos efemèrides que volia comentar. I res, ens queden pocs minuts.
1: Jo volia fer un complement només, perquè m'he quedat quan parlaves abans dels 250 anys d'Estats Units, sí, i que només 7 havien sigut sense invadir, sense massacrar pobles. Només he de dir això. Hi ha un sector de... Sembla mentida, ¿no? Pero hay un sector de jueus que son de izquierda, Argentina. Sí. Toda una organización que está oponiéndose desde el primer momento a la barbaridad que toma. Y ahí me ha arribado un correo de esta gente que digo, Irán no ganó la guerra, ganó algo mucho más peligroso. La guerra no hizo colapsar a Irán, consolidó su control sobre el estrecho de Hormuz, lo consolidó. Fíjate lo que ha hecho. El principio este físico de acción-reacción le viene la bola que no la van a poder parar. Reorganizó las alianzas Irán y fortaleció las mismas instituciones que Estados Unidos había atacado.
0: Y hay una cosa que nos diu, que Irán ha pagat un preu molt alt. Més de 1.000 morts, més de 1.000 edificis destruïts, més de una crisi total, però ahí estan. I si mireu les imatges, quan avisen de bombardejos, la gent surt al carrer, allí a Irán, i desafiant a la por, no s'amaguen, com les rates d'Israel, que s'amaguen corrents a la mínima. És a dir, que és un poble admirable, i és un poble, i tota aquesta campanya de que les dones les lapiden, tot això és mentida. El poble d'Iran és un poble que tindrà les seves limitacions, com tots els pobles, en un tema de drets, però és un poble just, és un poble que ha donat benestar al seu poble, i per això se'l volen carregar. I està demostrant que es pot...
1: Per el petroli. Nosaltres no tenim cap capacitat per jutjar o per analitzar una altra cultura d'un altre món, perquè són un altre món. I ells menys que menys, sí, perquè sí, cada vegada que van massacren, sigui, i van a sortir com en Vietnam.
0: I després, parlant de... acabarem fent un record sempre a Palestina, que es va lligat amb el tema Iran, perquè Iran ha demanat que quan hagi els acords de pau deixi Israel de massacrar a Líban i a Palestina. I a més volem fer una denúncia de la rebuda que va haver-hi a Bilbao dels companys que anaven a la flotilla. Al flotilla allà a Bilbao, on la policia basca, la Ertzaintza, després d'haver sigut torturats i vetxats a les presons israelianes allà, ho heu vist tots, imatges, i si no busqueu-les, on la policia els comença a tonyinar i se'ls emporta detinguts.
1: Avui el govern basc ha fet una declaració dient que és un grup de policia particular, de policies civils, que no és l'Erxanxa, però està contratat per el govern.
0: I posaven Erxanxa darrere, eren policies pagats per la conselleria. I hem de dir que la conselleria d'Interior ha estat armada i entrenada pel Mossad d'Israel, i això no és cap secret. Vull dir que alguna cosa té que veure aquesta aliança.
1: Sí, sí, posa.
0: I res, ens queda poc. Res, ens acomiadem amb una cançó, una cúmbia dedicada a Palestina. Amb això us desitgem molt bona vesprada. Aneu tots cap a la... que ara anem cap allí a la Rambla. I res, fins la setmana que ve. Bona nit, sigueu feliços, mengeu nissos i visca la República.
1: Bona vesprada a totes i tots. I...

0: perquè la nostra meta és arribar a tu. I tu ets el més important per a nosaltres. Sintonitza cada dia la 107.8. Ràdio Pego. Deixa'ns arribar a tu. You're beautiful.
1: La via pública és també casa de tots els pegolins, per això hem d'anar amb cura per tal de tindre-la neta. Quan passegem el nostre gos, cal portar amb nosaltres una bosseta per a replegar els seus excrements i depositar-los en un contenidor. Si no ens agrada replegar-ho, cal que ens fem una pregunta. Ens agradaria aixafar-ho?
2: Hoy en día todos sabemos dónde están los límites.
3: Cuando me dice que pare.
4: O que quiere irse a casa.
5: Cuando no dice nada.
2: Pero veo que se agobia.
4: Todos sabemos lo que significa no.
5: ¿No?
3: Si no entiendes un no.
4: Eres un potencial agresor sexual.
5: No es no.
2: Respeta los límites, ¿sí o sí?
5: Gobierno de España.
6: La Regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego per sol·licitar el trampeig per al tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Ruby, Pri 23, Basol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Orval, Satsuma Obari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primo Sole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Oro Gros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val. El període de sol·licitud serà fins el 10 de juny.

Anoteu a l'agenda. Dissabte 30 de maig, músics de l'Orquestra Nacional d'Espanya actuen a la Biblioteca Carmen Alemany Vall. La cita és a les 7:30 de la vesprada amb el pegolí Josep Gómez Alemany, trompeta de l'Orquestra Nacional d'Espanya, i Daniel Quiles Cascant, trombó de l'Orquestra Nacional d'Espanya. Tots dos estaran acompanyats al piano pel pegolí Vicent Cendra Vilanova. Un concert que assegura la qualitat musical, aconseguint elevar les emocions que transmet la música clàssica. L'entrada és gratuïta, però cal recollir-la en la mateixa biblioteca, fins a completar aforament. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.

0: Vivim envoltats de soroll, però hi ha moments per parar, respirar i escoltar amb calma. Moments per descobrir històries contades des de la sinceritat i el cor. A Entre Nosaltres volem teixir un fil que unix persones, records i emocions. Un espai amb entrevistes de tu a tu, properes, sinceres i plenes de veritat. Cada dimarts a les 20 hores en Ràdio Pego, 107.8 de la FM. Repetició els divendres a les 7 del matí. I sempre disponible a radiopego.com i en Spotify Entre Nosaltres-podcast. Entre Nosaltres, amb Xavi Aparici, la teua companyia setmanal. Comença Entre Nosaltres, amb Xavi Aparici.
1: Molt bona vesprada a totes i tots. Quina alegria saludar-vos una setmana més en aquesta sintonia de la Ràdio Pública de Pego. Benvinguts al capítol número 24 d'aquesta sisena temporada d'Entre Nosaltres. Vos saluda Xavi Aparici i des del control tècnic, el nostre tècnic de so, Vicent Morera. Avui m'agradaria que parlarem de la metamorfosi. Tendim a pensar que un projecte de vida o un negoci ha de ser com una via de tren, una línia recta i fixa, on no es pot descarrilar. Però la realitat ens demostra contínuament que la verdadera intel·ligència i, sobretot, la verdadera valentia resideix en saber moure'ns, en saber escoltar cap on bufa el vent del mercat i tindre la capacitat de transformar-se per complet i sense perdre ni un grapat de l'essència original. Reaccionar a temps i canviar de pell és, de vegades, el millor sinònim de supervivència. Comencem!

Riu, viu, gaudix. Ha arribat l'hora. Entre nosaltres, l'hora més fresca, l'hora més divertida i també l'hora de les entrevistes. Entre nosaltres, cada setmana a Radio Pego, en la 107.8 de la FM.

0: I per parlar d'aquesta capacitat d'adaptació als nous moviments, avui seu a la nostra taula una dona enèrgica, de somriure fàcil i de caràcter ben transparent. Una emprenedora de Socarrel, que està al capdavant de l'Associació de Comerciants de Pego i que ha viscut en primera persona una transformació substancial del seu propi establiment. Va començar cuidant la nostra pell, amb l'alquímia de la cosmètica natural i adaptant-se als nous temps. Avui ens alegra el paladar i vesteix les nostres taules amb productes premium de proximitat. Parlem amb Diana Sendra Bordes, l'ànima del raconet de la Potingues. Bona vesprada i benvinguda entre nosaltres, Diana.
1: Bona vesprada i gràcies per la presentació.
0: Com et bateguen avui les teues emocions avui en retrobar-te de nou als micros d'aquesta casa?
1: Ai, m'agrada molt. És que sembla que vinc, que m'acolliu molt bé i penso que també és necessari que la ràdio es mantinga viva i que transmeta també històries locals.
0: Diana, mirant darrere en el temps, com es gestiona el vertigen de transformar un espai de referència tan clar com era la Potingues en el nou concepte del raconet de la Potingues?
1: Pues es gestiona amb inversió, formació i claritat i foco. Vull dir, has de tenir molt clar que vols fer el canvi, que el canvi va ser rentable, i has de buscar aquest foco i has de ser molt constant.
0: Què et deia la intuïció en aquest moment clau quan vas transicionar?
1: Pues tu saps com a vegades a les pel·lícules que veus que tu vas lento i que tot el que el passa per davant el passa molt de pressa? Pues era aquesta sensació. Jo tenia la sensació de que estava passant-me alguna cosa per davant i que no tenia temps d'assimilar-la.
0: Tenies clar el canvi?
1: Sí, sí. Tenia clar el canvi perquè es van donar diferents tipus de factors que van afavorir aquest canvi.
0: Eixa fusió tan curiosa va començar, no?, d'una manera molt anecdòtica, entre una línia de cosmètica basada en l'oli de raïm i les cates de vi.
1: Correcte.
0: Esperaves realment que el món de l'enologia acabara guanyant el terreny d'eixa manera al teu mostrador?
1: No, en aquest moment que ho vaig iniciar, no. La idea era complementar i fer una atmosfera, crear una atmosfera agradable perquè els usuaris, els clients, es relaxaren i pogueren disfrutar d'un bon vi i al mateix temps explicar les propietats de la línia de cosmètica en concret. Però, clar, va anar evolucionant a poc a poc cap a aquest sector i vam haver de fer el canvi, però bueno, en primera instància no.
0: Dius que el canvi va vindre recolzat també perquè per golejada el vi i els productes premium van guanyar la partida. Consideres que la gastronomia selecta s'adapta millor al tipus de client actual del poble que la cosmètica natural?
1: No és que s'adapte millor al perfil, però sí a l'hora de consumir. Vull dir, el consum de productes artesanals, productes premium, d'alta qualitat, l'oferta era menor que l'oferta que pots trobar en la cosmètica i cosmètica natural. També el món de la cosmètica és un món molt salvatge, també està molt present en les xarxes socials. Llavors era com s'havia convertit en com una lluita entre David i Goliat, sobretot en el nicho de cosmètica natural, que era el que jo havia començat. I en un principi la cosmètica natural, com tu molt bé dius, així a nivell local no existia ningú altre referent, i per desgràcia les grans corporacions van començar a introduir la cosmètica natural també dins dels seus magatzems, i clar, era molt difícil combatre aquest tipus de producte.
0: Tu estàs explicant, no?, que tota aquesta aquestes cases que, amb les quals tu treballaves han entrat en grans perfumeries, que quan tu vas a comprar a certes perfumeries veus cosmètica natural i veus, perquè a mi em va passar, ai, mira, tenen la marca aquesta que té Diana Apego, que vull dir, i el, clar, és el problema que ells, les grans empreses, com, abaixen, abaraten costos.
1: Clar, ells compren, i posem que ells compren lots, ells compren lots per a subministrar tota Espanya, totes les cadenes i totes les botigues que tenen. El conflicte que van tindre les botigues locals com la meva, perquè no estava, això no m'ha afectat sols a mi, sinó també botigues de, pues, com diria jo, pues, de pobles com Alfafar, per exemple, o pobles com Beniarbeig, que també tenien alguna botigueta semblant a la meva. Què passa? Que aquest tipus de corporacions tan bèsties el que fan és compren aquests lots a preus inclús més, molt més barats des que comprem la resta, i el preu de venda final podia arribar a ser més barat inclús el meu preu de venda de proveïdor. Llavors ahir no podien lluitar. La reivindicació que fem les botigues com la meva contra aquests productors o marques que havíem tingut nosaltres i que havien sigut tan fidels a elles era, val, jo entenc que tu de 5 línies de cosmètica que tens, val, posem una basada en cítrics, l'altra basada en retinol i l'altra en romer, per dir algo, pues ven dos línies a les grans corporatives i mos guardes una línia com a mínim per al el comerç local o comerços més menuts, perquè també el dona cert criteri, certa garantia. Però no va ocórrer, això no va ocórrer mai, i moltes botigues com la meva van eliminar aquest tipus de línies de marques.
0: Clar, tu, és que és el que parlem, fins i tot una de les teues marques que eren que estaven en xaló van tindre que tancar.
1: Sí, sí, aquesta va ser una de les més impactants, perquè a més era gent que va apostar molt per la cosmètica sòlida, feien uns productes d'alta qualitat, tot artesanal, van fer tota la inversió en els laboratoris per poder tindre les garanties que la Unió Europea, etc., a nivell de registres sanitaris requereix, i a banda és que compraven, subministraven de l'oli d'oliva, de l'oli d'ametlla, de tota de quilòmetre zero, de la gent del voltant, que donaven riquesa als seus propis proveïdors perquè eren de l'entorn, eren de quilòmetre zero. I això va ser una llàstima.
0: És que de vegades no ens donen compte, i sempre, perquè a mi m'ha passat que he tingut negoci al poble de Pego i em venien i em diuen, és que el pantaló que tu tens és més car i en el preu del teu me'n vaig a Zara i me'n compré dos. Molt bé, doncs vés-te'n a Zara i compra-te'n dos. Jo no puc competir contra grans empreses.
1: El valor afegit n'hi ha, això és, també és una labor un poc didàctica del consumidor propi, no, ja no sols del botiguer, sinó del consumidor. El consumidor ha de ser conscient, i evidentment tots consumim fast fashion perquè per desgràcia no tenim un nivell adquisitiu tan alt que puguem comprar sempre tots els nostres articles de l'armari o tots els nostres articles de la nevera puguen ser 100% de slow fashion, això està clar. Però si eres conscient i saps que quan vens a la teua botiga, en aquell cas, o a la meua, o a qualsevol altra botiga, saps reconèixer que ahí darrere n'hi ha una política de preus justos, de salaris justos al fabricant, a la persona que està a la fàbrica, que segurament respectaran el medi ambient un 100% més que qualsevol altre tipus de fabricant. Clar, tot això, tota aquesta cadena de coses que afavoreixen en general a tota la humanitat, a tot el món, que és un benefici general de la societat, s'ha de repercutir d'alguna manera. I per desgràcia s'ha de repercutir a través del preu. El que tindrien que tindre és suficientment una economia forta per a poder adquirir aquest tipus de producte sense fer un gran esforç des de la part de la butxaca.
0: Mirant

0: i a fi al cap fer un potinc és fer mescla, no? I fer un vi, quan poses diferents tipus de raïm, que és un coupage, també estàs fent una mescla, és una espècie d'alquímia. I les cremes tenen aromes, tenen, que per cert m'ha servit molt també per a identificar aromes a l'hora d'identificar aromes del vi.
1: Clar, és que una cosa, vull dir, al fi has après.
0: Clar, clar, per exemple, pues, un aroma de cirera que el podies gastar, es pot gastar i es gasta moltíssim en la cosmètica. Pues, en el vi també, el vi moltes vegades pues, notes l'olor de cirera, el sabor de cirera, de grosella, de fruits del bosc, i això és una cosa que en la cosmètica també està molt present. Després ens podem anar a fruites més blanques com la pera, la poma, cítriques, per exemple, en el tema del vermut. És que els aromes, la terra és la que n'hi ha, i la terra dona un tipus de plantes i un tipus de fruites, i en això és, en aquesta alquímia és la que juguem tant en un aspecte com en un altre.
1: Anem a fer una de les primeres parades musicals, agafem aire, relaxem i des del reflex d'una mateixa a la calidesa que desprèn la fusta en transformar-se. Escoltarem la delicadesa musical d'una veu que ens arriba des de les illes. Maria Jaume amb Ella és crema i després continuem parlant amb Diana Lapotingues.

0: Ja hem tornat, ahir estem escoltant aquesta primera de les cançons que escolta, que ens ha demanat la nostra protagonista d'avui, Diana Lapotingues, explica-li a l'audiència què significa per a tu aquesta cantant Maria Jaume i aquesta cançó, Ella és crema.
1: Bueno, a banda del ritme, que m'agrada molt, Maria Jaume pensa que és una xiqueta molt jove i que ha sigut molt

0: transgressora, que és de les primeres dones que d'ací del país que ha aconseguit fer mescles i fer sons molt atrevits i actuals. Normalment aquest tipus de música també està associat al tema masculí, en canvi ella ha fet des de la seva, el seu punt de vista, i tot aquest disc és molt disfrutant, es pot disfrutar molt bé tot el disc, i res, és una de les cantants que més m'agrada posar quan tenim, quan fèiem el Bad Girls els dijous. Normalment utilitzava la seva música per a posar, per a amenitzar la vesprada.
1: Canviem de test, però no d'exigència. Tu defenses ferment que el comerç de proximitat s'ha de venir a pres. Realment és essencial dedicar tant de temps personal a la formació contínua quan un està al capdavant d'un negoci a nivell local?
0: Jo penso que és essencial. Sense formació no pots seguir, no pots renovar-te, no saps on invertir i no pots continuar, sols pots estancar-te. I més avui en dia penso que és fàcil poder-te formar, inclús de forma gratuïta, en el moment que tu vulguis i on tu vulguis.
1: Quants tallers, hores d'estudi i cursos de sommelleria fan falta realment per a poder mirar a un client als ulls i orientar-lo correctament i transmetre-li el valor afegit que té el producte de la teva estanteria?
0: Jo diria que cada dia, sí, moltes hores. Moltes hores, molts dies, i cada dia aprens. Si tu vols, cada dia aprens. Ara, avui mateixa estava fent unes etiquetes noves, que són uns collarins que van penjats a cada etiqueta, a cada botella, perdó. Pues has d'escriure l'anyada, has d'escriure el tipus de raïm, la deo, si està fermentat en barrica, si no, vull dir... I això no es podrien dir les hores, sinó que és un aprenentatge diari i que t'has de formar sí o sí, vamos.
1: Tens una norma molt clara al teu establiment. Dius que no fas cas a les recomanacions dels teus proveïdors si abans no tastes o proves tu mateixa. Quin filtre d'exigència passa un producte abans de que tu decidisques posar-lo en venda al raconet de la Potingues?
0: Bueno, les primeres preguntes són d'on està fet i com. Quanta producció té i de quina manera s'ha fet. Aixes serien les primeres preguntes. En quant al vi, inclús a la resta de productes, formatges, anchoves, tot. Després, evidentment, en el cas del vi l'he de provar. En el cas del menjar, un 98% de les vegades hem provat el producte anteriorment o en algun lloc, o coneixem la marca i han comprat. Posem que visite algun lloc i veig una marca que m'agrada, la compre, la provem a casa i després ja contactem en aquesta marca per a veure. Vull dir, és una recerca constant. Però els primers filtres és què, qui i com.
1: Però troba que aquests filtres, tots els que tenen negoci o han tingut negoci, troba que el fan, no? Quan vas a buscar les marques...
0: Clar, és essencial.
1: O el producte que tu vols oferir en la teua botiga.
0: Quasi no saps...
1: El què, el com i per què. Mm. Vull portar este vi o vull portar estos xocolates o vull... Vull dir, s'ha de fer un estudi de mercat... Trobo que és essencial.
0: Home, això és molt essencial. Saber l'estudi de mercat i saber què volen, què es necessita o què estan buscant els usuaris o els clients és bàsic. Després està també, perquè clar, o pots mirar les modes que n'hi ha, que dins de les modes tu també saps que dins de la moda pots triar un tipus de producte, no perquè sí ha de ser aquest tipus de producte en aquesta marca i en aquest color. Pot ser, si n'hi ha una tendència, posem, a portar jeans, pues, bueno, jeans n'hi ha de molts colors, de molts tipus i de diferents gramatges, doncs pues, has de saber triar, o com a mínim triar és que tu penses i estàs convençut que pots vendre.
1: Que m'imagino que et passarà, no?, amb les tòniques, que l'altre dia me'n vas donar a provar una que em va encantar. M'imagino que no, tu no vols la típica tònica de sempre. Vull dir, m'imagino que buscaràs al proveïdor que tinga diferents tòniques de diferents sabors.
0: Això és el que més em costa. Això és el més difícil. Buscar referències noves, buscar referències que no siguin vistes, perquè cada cop es tinguin molt de proveïdor diferent, perquè el que porta la tònica no el porta el vi, el que porta el vi no porta el formatge, el que porta este formatge no porta l'altre formatge. Entonces, clar, has d'anar a buscar molt al productor, molt a l'artesà, és una recerca constant i també a vegades és una batalla, perquè dius, bueno, sé que això va funcionar, però no vull tindre perquè està a tal lloc, tal lloc, tal lloc, i no vull tindre aquest producte a la meva botiga. Sempre és un risc, també.
1: Parlem de la teva parella, del meu tocallo, Xavi.
0: Sí.
1: Que prové del Priorat, i ell s'ha criat en una família amb celler propi, vinicultors des de fa més de 60 anys. Anar amb els cosins al tros es podria considerar el millor curs intensiu real que es pot fer?
0: A veure, una masterclass. Això hi ha gent que paga. Hi ha gent per això. Jo tinc el privilegi de tindre-ho en directe, ja no sols dels cosins, sinó d'amics i l'entorn del poble, que evidentment si demane que em porten a les vinyes, em porten a les vinyes. Si tinc algun dubte de com s'ha fet, s'ha elaborat un brisat, m'ho expliquen de la A fins a la Z. Inclús tenim un poc de pique entre la Deo Priorat i la Deo d'Alacant, que evidentment és una forma graciosa de tastar, de que ells tasten Alacant i de jo tastar Priorat o Montsant. Però clar, evidentment la família de Xavi ha viscut del vi, del raïm, els cosins porten les terres des de la família des de fa molts anys. De fet, són dels pocs que continuen portant terres a altres a famílies del poble que no tenen a ningú per a que puguen cultivar-les. I clar, estem parlant de, pues, com a sigui, agarres algú que sap molt de taronges, no? Ells només mirant la vinya ja saben de quin peu cosejo.
1: Diguem que va ser des del Priorat van ser les primeres botelles de vi que van estendre a la botiga, si no m'equivoque. Va ser com la prova pilot. Des de dins de casa
0: inclús abans de tindre la línia de cosmètica ja s'havia donat el cas de que quan fèiem algun event no a la botiga, sinó vull dir algun event
1: familiar
0: i ja portàvem vi de Priorat, i existia el treje-maneje de pujar taronges i baixar vi. I llavors ja era com un poc que ja... Que ve Nadal, pues baixeu-mos vi. Pues que ve això, moros i cristians. Pues mira, provat ixe vi, baixa-me-lo de Priorà per a la Càbila. Vull dir, era de forma anecdòtica o de forma puntual es feia.
1: I combinant aquest bagatge familiar del Priorat amb la teua pròpia formació en la denominació Alacant, com aconsegueixes l'equilibri perfecte entre defensar els vins de casa i aportar visions enològiques de fora?
0: Bueno, jo penso que la diversitat és un punt a favor. Jo sóc molt diversa, llavors això sí que m'ajuda a apreciar, o sigui, el tindre el cap obert i el paladar també obert m'ajuda molt a l'hora de poder presentar una línia de vins de la Marina Alta i defensar-la i al mateix temps apreciar referències de Priorat o de referències de de Terra Alta o de Penedès, i clar, ahir també el vi no té més secret que provar i provar i provar, però sí que és veritat que per a poder formar-te necessites ajuda de professionals, de gent que pugui assessorar-te bé a banda de tastar vi, i clar, i tindre també el que diem, el cap obert, la ment oberta i el paladar obert per no centrar-te sols en un tipus de vi.
1: Tot i el canvi cap al vi, conserves encara tallers de sabors artesanals, de la potingues per enyorança, o perquè la gent del poble continua demanant-te que facis cursos de sabons, de ciris?
0: És un poc una combinació. És com que no vull desprendre'm del tot de deixar part de la potingues, i per l'altra banda també m'ho demanen, i al demanar-me-ho, pues, clar, quan tinc tot el que és la infraestructura per a poder-ho fer, evidentment, pues, es fa. Però sí que n'hi ha una part d'enyorança total, clar.
1: Sí que és veritat que si quan passes pel carrer Ramon i Cajal, està el raconer de la Potingues, que tots recordareu que era el local dels teus pares,
0: correcte.
1: Bon Forn,
0: sí.
1: Que ara és un altre tipus de concepte de negoci, i enfront, el que era la llibreria Fitxes, allí és un espai on fas cursos.
0: Allí és, tenim el que és aprofite l'aparador que tenen, perquè és un aparador molt vistós, i realment és la part de dins la gastem com a magatzem, perquè necessitem molt d'espai per emmagatzemar el vi, i després tinc un taller, o sigui, realment no està obert al públic. És més bé un talleret per a mi, però clar, si n'hi ha alguna persona que vol fer en companyia meua algunes veles o algo, ho pot fer, però normalment els tallers es fem fora del local, perquè es demana igual un ajuntament en concret. Fa dues setmanes vam anar a venir a Txell.
1: Molt bé. En aquests tallers utilitzes moltes herbes de la diània, com el romer, l'espígol o la calèndula. Hi ha pèrdua de connexió en la societat actual respecte a les propietats naturals de la terra que ens envolta?
0: N'hi ha una cara A i una cara B, com sempre. Hi ha un sector que pense que és un sector molt fort, un sector de població que està superformat, que sap molt bé, que ha recuperat receptes, gràcies a Déu, ancestrals, i que saben molt bé aplicar-les en benefici de la pell o en benefici general. Per desgràcia, és un sector menor, i també sempre va associat a un tipus de persona, o sigui, una tipologia de persona, no? I l'altra part, que és la gran majoria, pues sí, està desconnectada de la terra, no diferencia un romer d'una alfàbega, i clar, això és un problema.
1: Deixa'ns un secret útil, com a consumidors, que vas esmentar l'altre dia a Sons Púrpura, com podem identificar ràpidament si un oli essencial està quimiotipiat o té propietats reals, o si simplement ens estan venent un aroma bàsic per a casa.
0: Normalment els aromes, els olis essencials que estan quimiotipats, normalment no, pensa que inclús per llei, si està quimiotipat, ha de portar el nom en llatí també. És a dir, si és romer, doncs té que posar Rosmarinus officinalis, ¿vale? Després, darrere ha de posar també quin quimiotip és. El quimiotip és com si fos el carnet d'identitat de la molècula, que jo estic explicant sense ser química, si n'hi ha algun químic que m'escolte, que em perdone si m'equivoque en alguna cosa, però perquè els usuaris ho puguen entendre. El quimiotip és el carnet d'identitat que diu quina molècula porta en quina propietat. Val? Per exemple, doncs continuant en el romer, n'hi ha tres tipus de quimiotip. Un seria el cineol, l'altre seria l'alcanfor i l'altre la verbena. El cineol és el que nosaltres normalment associem a que és expectorant. Val? Quan tens tos, no? Quan te fa mal la gola, quan no pots respirar, descongestionant. El alcanfor, que s'utilitza moltíssim, moltíssim, ara ho veuràs sempre, en les cremes musculars.
1: Sí.
0: Les que són de alivia el teu dolor muscular, pues sempre porten alcanfor. I tot ve del romer, però no tot el romer té eixa molècula. N'hi haurà romer que sí, n'hi haurà romer que no. I després l'última, que era la de la verbenona, és per a regenerar la pell, inclús també té funcions estimulants per al fetge. Entonces, clar, depèn del quimiotip i de lo que tu vagis a o sea, de la funció que tu necessites, has de buscar que el posi el quimiotip alcanfor, quimiotip cineol, val? Això seria la gran diferència entre un aroma simple i un oli essencial quimiotipat.
1: Passem a un tema un poquet més complex. Vas canviar d'un sector tradicionalment més femení, com és la cosmètica, pel món del vi, que sol estar més masculinitzat a les fires, al camps, i en referències com la guia Parker. Es nota aquest canvi de rol?
0: Clar, molt, molt. Començant per les fires i acabant pels comerciants. O sigui, comercials, perdó.
1: O sigui, quan un comercial va a visitar-te a la teua tenda i veuen que la emprenedora, la que gestiona el negoci, és una dona...
0: I si està Xavi o jo, el 80% mirem més a Xavi que a mi. A l'hora de... I no precisament perquè Xavi s'hagi presentat ja prèviament com a una família... No, igual ni ho saben, saps el que vull dir? No saben, no ho saben, però a millor ell està al meu costat i segurament miren més a ell que a mi.
1: Clar, perquè es pensaran, esta xica deu ser la treballadora.
0: Ella està a la botiga Iau.
1: Sí,
0: ella ven.
1: Ella no s'entera de res.
0: Ella ven Iau. I a les fires també es nota molt, perquè sobretot també perquè quan vas, pues això és que estem parlant d'un 90%, tio, de cellers estan representats per homes, tot i que les dones que n'hi ha són super capaces, super pioneres, ja vaig dir alguna referència també en el món del cava, en el món del vi, i ja cada vegada les fan remoure i ressonar un poc més, inclús així a la Marina Alta també ja n'hi ha referents, però clar, és minoritari.
1: És que és el que estem parlant, no? Dius tens, que estem vent o que tens un caràcter fort i transparent, i ara estàs comentant-ho, no? Que el comercial preferís parlar en el teu home abans que en tu per tancar un pedido. Com s'imposa el criteri d'una dona que és la que realment gestiona la botiga?
0: Jo l'ho dic directe. Jo l'ho dic directe. La que fa la comanda sóc jo, eh? Vull dir, la que tanca sóc jo, no ell. I ahí ja es queden un poc així i ja em pillen un poc el rotllo. N'hi ha que no, eh? No tots, per sort, no tots els comercials són igual. Però sí que, si veig que van per un aquest tipus de línia, és a dir, m'espere, quan t'arriba l'hora de tancar el pedido, dic, la que tanca el pedido sóc jo. O sea, perquè li quede clar que la que va demanar i la que va triar la referència sóc jo.
1: La que mana i paga...
0: Sóc jo.
1: I punto.
0: Que si jo li puga demanar parera a Xavi, pues sí. Però Xavi també és veritat que moltes vegades, si està, pues igual tasta algo i diu, bueno, ja t'apanyes amb ella. Saps? Volen dir, jo sóc arquitecte i jo marxe. Saps? Jo me'n vaig. Però sí que n'hi ha hagut... Alguna vegada sí que he dit que és... És en mi, en el que tens que tancar la referència.
1: Uau! És que ens pensem que això està molt llunyà, no? I no és...
0: No, n'hi ha situacions que no.
1: No,
0: n'hi ha situacions que no.
1: I que vaig a un comercial i que vaig a vendre't un producte i que... que faci aquest tipus d'accions, perquè vull dir, de, ah, ella, ah, esta chica està així perquè mira, perquè és la dependenta i està així de bonico. Uh-huh. I ell és el que gestiona l'empresa.
0: Sí, sí, és així, no. Sí que passa. Sobretot en un sector, anem a dir, molt masculinitzat, com és este. Estan tan acostumbrats a que els gerents i els caps de les cellers i de les botigues de vi, especialitzades en vi, siguen homes, pues que a tu directament ja el descarten com a...
1: Sí, sí, com a emprenedora, com a gerent...
0: Exacte.
1: Anem a fer una de les... Anem a fer la segona parada musical i última del programa. Cançons que de projectes lliures que busquen un punt de ràbia, de veritat i de connexió directa. Escoltarem a Vicente Amor amb la cançó Xego i continuem parlant amb Diana Lapotingues.

0: Ja hem tornat parlant, perquè estem ara, si fora el micro, parlant de vi natural, parlant de Jerome, que el portes molt bé amb ell. I que
1: sí, m'encanta.
0: I que tu tens algunes referències en el Raconet.
1: Sí.
0: Com es treballa amb vi... amb aquesta competició sana amb Jerome?
1: Oh, perfectament. Ens complementem molt bé perquè... en respecte a les referències, per exemple, jo les referències que té Jerome al seu celler ni les porto ni les portaré mai per respecte, i al mateix moment ell m'envia altres referències, inclús del mateix celler en concret, que ell utilitza una o dos de cada bodega, i em diu, prova això, prova allò. O sigui, per aquesta part ens complementem perfectament. Després, en events que fem a la botiga, com pugui ser la nit de les garnatxes, ell és un convidat d'honor a portar les garnatxes de vi natural que ell vulgui compartir en els nostres clients. Inclús si ve algunes persones que pot passar, perquè també, sense voler, jo estic al centre, igual n'hi ha més afluència de pas, i em pregunten per fer alguna cata o algun tast de vi naturals, jo directament vi natural apego és Jerome. Jo aquestes cates les derive a Jerome directament, es passa el contacte per a que ell es pugui fer un tast com cal, perquè jo considere que això suma i no resta.
0: Clar, és que vas participar en guany o fa...
1: Sí,
0: en la Fira del Vi Natural.
1: Fa dos anys o tres ja que participe.
0: I ell participa amb tu a la Fira de Comerç?
1: Sí, anem a veure, al ser una organització, una associació, ell no pot tindre-nos un comerç com a tal, però jo des del meu estant el convide per a que la gent conega el seu producte també, el convide al meu stand i allà està normalment tot el matí i dona a provar, a tastar les referències que ell considera que vol portar. I després nosaltres hem estat, penso que dos anys o tres, disculpeu, no me'n recordo, penso que dos, a la Fira de Vi Natural representant cellers de vi natural del Priorat o Montsant, que normalment són amics de Xavi, que per no fer el desplaçament pues, representem el seu celler així. Vull dir, tenim una cordialitat a banda d'una connexió molt xula, perquè el que ens connecta és viure el vi i disfrutar-lo.
0: Ara anem a parlar un poc de la teua faceta com a presidenta de l'Associació de Comerciants. Trobo que quants anys fa que estàs com a presidenta?
1: Pensa que de 2020, pot ser? 2020.
0: És que, clar, Dina, quines idees tens com a presidenta per a dinamitzar el comerç local, l'associació, perquè fa molts anys que hi ha associació de comerciants al poble. Què creus que hauria de... Que tu creus que vols fer i es podria fer i no es fa perquè la gent...
1: Ja, l'associació de comerç, ara tenim un punt d'inflexió, perquè hi ha comerços que sabem que tenen els dies comptats, no per falta de ser rentables, sinó perquè van a jubilar-se, i tenim un sector de nous comerços que també s'han associat, però clar, no és un comerç, no és una botiga... Per dir-ho així, no és una botiga tradicional, en el concepte tradicional. Per tant, trobo que l'associació està en un punt que necessita renovar un poc el concepte d'associació en si, dels estatuts, de tota... Necessita un poc de renovació en general, perquè els nous tipus de comerç són diferents als antics tipus de comerç. I és difícil, s'ha de fer una anàlisi, s'ha de fer autocrítica total, i clar, la gent que ja està a punt de jubilar-se pues, perd interès, I per força, que és normal, i la gent que està a meitat està a mig gas, i la gent que acaba d'entrar no està, està despistada perquè acaba d'obrir i per suposat vol centrar-se, buscar foc en la seva botiga.
0: Creus que, perquè clar, si no m'equivoque, el 3 de maig fèieu la fira de comerç a Pego, sí, però per previsions climatològiques i perquè no hi havia un altre espai on
1: celebrar-lo, sí,
0: reubicar, creus que la fira de comerç amb tots els al·licients, no? Perquè diguem que es conjuga la fira de comerç, la setmana gastronòmica de l'arròs, el concurs de pintura ràpida, vull dir, és un dia, un diumenge prou atractiu.
1: Sí, això és la idea, hem anat sumant cada any.
0: I el passeig és un lloc ideal.
1: El passeig a nivell logístic és perfecte. Perfecte per als usuaris, perfecte per a els comerciants, perquè pots tenir el teu cotxe aparcat darrere, carregar, descarregar, necessites més material, vas a per ell, els accessos són perfectes, tenis tomalls de llum, pots tenir una tendeta per a la ràdio, pots tindre una tendeta per a la per al creama, pots tindre una barra, vull dir, estan rodejats de bars, cafeteries, geladeries, vull dir, el passeig és ideal. També es pot celebrar, mira, fa dos anys, no teníem escenari per a que els xiquets i xiquetes i els més majors que eixien a ballar del grup de dansa de d'Eva, pues no te, ho feien a ras de terra, vam veure que no era la forma més òptima per a que la gent disfrutara de veure els xiquets, pues l'any passat van sol·licitar a l'Ajuntament que si es podia facilitar una tarima, me la va posar. Fa tres anys no teníem canyís per a tapar lo que és l'esquena
0: de les botigues,
1: ara ja les tenim, vull dir, cada any s'ha anat millorant un dels punts que hem trobat que es podia millorar.
0: Clar, i ara el dilema que molta gent es preguntarà, no l'han fet a maig, quan la faran?
1: Pues la primera data que tenim contemplada, que segura que s'ha quedat així ja, és el dia 27, diumenge 27 de setembre.
0: El cap de setmana de Sant Miquel.
1: Sant Miquel és dissabte, això és diumenge.
0: El passeig, tot igual.
1: El passeig, perquè per temes logístics no... Ja ens agradaria, ja, als comerciants ens agrada Sant Miquel. El carrer Sant Miquel ens agrada per a muntar a nivell de fira. A nivell logístic i de gestió és més difícil.
0: Clar, i tu, baix el teu criteri com a comerciant, la fira de comerç com la veus? Com a una fira per a ensenyar producte o com a una fira per a liquidació d'estoc?
1: Jo sempre defendré que és una fira per a ensenyar producte. Sempre. Respecte a les botigues que volen eixir en estocatge, em sembla perfecte, però jo sempre intente que diguin, val, pots portar una part d'estocatge, però porta una part de la col·lecció nova. O jo defenc, tu que vas a una fira a Barcelona, una fira a Madrid, què trobes a la fira?
0: Novetats.
1: Pues ja està. La gent va allí a ensenyar, a fer contactes i a vendre de forma indirecta, no a vendre aquest dia. Si no vas a vendre, vas a plantar la llavor per a recollir el fruit en X temps. Depèn del tipus de material. Jo, per exemple, vaig tindre... has de ser analític. Has de ser analític i saber què vas a portar a la fira. No cal portar tota la botiga.
0: No, perquè a mi em passava que, vull dir, portava mitja botiga darrere.
1: Clar.
0: I...
1: Però a la, que la segona fira ja vas donar compte que no.
0: I al final... En el meu cas, com en el cas de moltes tendes de roba o sabateries que n'hi ha al poble Pego, necessites un cotxe gran per a poder carregar...
1: Clar, això no té sentit. No té sentit que el castigues tant.
0: No.
1: Has de saber seleccionar quin producte vas a la fira. És com jo no puc anar en tots els vins, totes les referències de vi, pegant el sol allí. No, jo, per exemple, aposte per coses que la gent no ha vist el que normalment no solen demanar. Posem. Aposto pel vermut. Porta tota la varietat de vermuts que tinc. Aposta per productes ràpids, per dir així, productes com puguen ser de bolsa, unes papes bones, uns mejillons bons, val? Per aquest tipus de producte que sé que el puc portar, que no es fa malbé, la primera. I la segona és que són productes que la gent igual està acostumbrada a consumir de menor qualitat i que allí és el moment d'explicar-li per què el mejilló meu és més bo que el mejilló d'un altre lloc. Vull dir, has de ser analític i tindre un poquet d'estratègia, vamos.
0: Parlàvem abans d'entrar al directe que Pego està creixent en població, està vinguent molta gent ja per anar acabant. Creus que amb la gent jove que hi ha es poden obrir nous negocis al poble Pego?
1: S'obriran nous negocis segur, però no és el mateix concepte que tenim nosaltres d'un negoci dels anys 90. Els negocis, la gent jove, evidentment, haurà de treballar i haurà de crear nous negocis i nous tipus de venda. I tindran unes necessitats molt diferents a la botiga de tota la vida.
0: Diana, ha estat un plaer.
1: Igualment.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Escoltar avui a Diana Sendra ens fa adonar-nos que tindre un negoci en un poble com Pego no és només obrir una persiana. És fer poble, és vertebrar el carrer i és, per damunt de tot, educar al consumidor. Diana ens ha donat una lliçó de flexibilitat i de dignitat professional. Saber canviar de rumb quan el mercat t'amenaça, mantindre viu el llegat que et fa feliç a través dels tallers i recordar els qui entren per la porta, que darrere del taulell hi ha un criteri propi que no es compra ni es ven. Una dona lliure que ens recorda que el comerç local és el cor bategant de la nostra identitat urbana. Gràcies, Diana, per la teua energia, per el teu somriure fàcil i per no baixar mai la mirada davant dels qui encara no entenen que les regles del futur les portes tu. Gràcies a Vicent Morera per cuidar cada freqüència d'esta emissió. Recordeu que la setmana us siga el més bonica possible i sobretot no deixeu mai, mai que ningú us mude la veu. Fins la setmana que ve.

0: Són les 8 del matí.
1: Comença el magazín matinal de Radio Pego, el programa de la 107.8 que t'ajuda a arrencar el dia amb la millor selecció de temes del record, la música més actual i les notícies i curiositats que marquen la jornada. Però abans, escoltem uns avisos.
2: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Radio Pego.
3: Avisos municipals. L'Ajuntament i Radio Pego informen.
1: Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certamen de pintura Vila de Pego. 5 dècades d'una cita anual imprescindible que este divendres 29 de maig es vesteix de gala. A les 8 de la vesprada, al centre d'exposicions s'inaugura l'exposició del 50è certamen de pintura Vila de Pego, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. Una cita, la del divendres, que descobrirà el veredicte del jurat del 50è certamen de pintura Vila de Pego i lliurarà el premi d'esta edició tan especial. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.
4: La Regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego per sol·licitar el trampeig per al tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Ruby, Pri 23, Bassol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Orval, Satsuma Obari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primo Sole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Oro Gros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val. El període de sol·licitud serà fins el 10 de juny.
5: Centros de atención a mujeres, teléfonos de información y derivación, personal sanitario, servicios sociales, administración.
6: Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
7: No estoy sola.
6: Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España.
3: Anoteu a l'agenda. Dissabte 30 de maig, músics de l'Orquestra Nacional d'Espanya actuen a la Biblioteca Carmen Alemany Vall. La cita és a les 7:30 de la vesprada amb el pegolí Josep Gómez Alemany, trompeta de l'Orquestra Nacional d'Espanya, i Daniel Quiles Cascant, trombó de l'Orquestra Nacional d'Espanya. Tots dos estaran acompanyats al piano pel pegolí Vicent Cendra Vilanova. Un concert que assegura la qualitat musical, aconseguint elevar les emocions que transmet la música clàssica. L'entrada és gratuïta, però cal recollir-la en la mateixa biblioteca, fins a completar aforament. Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.

0: Este juny, a l'InfoJove Pego es parla clar sobre sexe, desitjos i dubtes. El jovent de més de 14 anys podrà resoldre dubtes sobre desenvolupament sexual, identitat de gènere o qualsevol inquietud relacionada amb la sexualitat, amb assessors especialistes en la matèria. La cita és el dijous 4 de juny a les 6 de la vesprada i no cal inscriure's. Les famílies també estan convidades a millorar el coneixement sobre aspectes clau en la educació sexual dels fills i les filles. Per a elles s'ha dissenyat un taller, com parlar de sexualitat amb adolescents i no morir en l'intent. La cita és el dijous 4 de juny i a les 7 de la vesprada a l'InfoJove Pego. Per a assistir, en este cas, sí que cal inscripció. S'ha de fer abans del 31 de maig. Es pot accedir al formulari en la biografia d'Instagram de l'InfoJove Pego.
1: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego en la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.

Hola, què tal? Molt bon dia, amics i amigues, oients de Ràdio Pegou. Sigueu benvinguts, benvingudes a la 100.8 de l'FM. Benvinguts, sigueu al nostre magazín matinal, el Despertino de Ràdio Pegou. Ens trobem a divendres. Divendres 29 de maig, l'últim dia del mes de maig. L'últim dia del mes de maig, però de treballador, eh? Almenys per a nosaltres, que encara demà dissabte treballarem molta gent.

Però nosaltres ja sabeu que arrenquem en aquesta jornada del divendres gaudint, com sempre, de grans clàssics, música del record, cançons inolvidables, la música d'ahir, d'avui, de sempre, grans clàssics, grans veus que a nosaltres ens agrada recuperar i escoltar en aquestes primeres hores del matí. Són exactament les 8 i 8 minuts. Abans que res, rebeu salutacions cordials de qui et parla i qui t'acompanyarà fins a arribar a les 11. Mapi Domènech, com sempre, un autèntic plaer poder-te desitjar el bon dia i acompanyar-te amb aquesta ramell de clàssics. Nosaltres avui comencem la nostra selecció musical amb un fantàstic, meravellós tema interpretat per el grandíssim Luis Prima, un clàssic del jazz i swing. Exactament, doncs, no té ningú missatge ocult, podríem dir, sinó rendir homenatge a lo que és el famós ball del Charleston. Un ball, un tema que destaca per la seva alegria contagiosa, amb passos innovadors, amb un estil desenfadat. Així nosaltres avui anem a arrencar la nostra selecció musical. Com havíem presentat amb el grandíssim América, Luis Prima, any 1950, escoltem aquest clàssic, Charleston. Bon dia.

Sintonitza la teva emissora amb clàssics històrics que et faran vibrar cada matí en la 107.8. I seguim viatjant a través de la música amb temes realment ballables, perquè en aquesta ocasió anem a recordar un exitós tema de l'any 61. Una cançó que ens porta tan sols un propòsit, i és celebrar el ball amb un estil de vida adolescents de l'època. Descriu una moda de ball ràpida, desenfadada, similar al twist, el qual es ballava doncs arrastrant el peu i xafant fort. Bristol Stomp, entre el twist i el doo-wop, i recordem aquest fantàstic tema de la mà de The Bowls.

amb música del Doo Wop, però molt més tranquil, en aquesta ocasió donem veu a The Drifters. Exactament ens quedem situats a l'any 64, escoltant i recordant aquest grup afroamericà, amb aquest Under the Boardwalk.

0: El número premiat de sorteig de l'11 és...
1: Moment per conèixer i recordar aquest número premiat del cupó de la 11 celebrat en la jornada d'ahir. Ahir dijous 28 de maig va ser el 83.799 de la sèrie L1. Repetim. Número premiat del cupó de la 11 celebrat en la jornada d'ahir va ser el 8, 3, 7, 9. 9 de la sèrie 0, 0, 1.
2: Llévame a volar hasta la luna quiero ir.
1: La música és poderosa. Escolta'ns en qualsevol moment del dia. Ràdio Pego, la teva ràdio.

seguim gaudint d'aixòs anys 60. Moment ara per escoltar un fantàstic tema que va ser llançat a l'any 66 per la banda britànica de rock The Trox. Va ser un clàssic, un tema de desig irrefrenable, una intensa atracció física i un enamorament obsessiu. I can't control myself, no puc controlar-me. The Trox. The Trox.

Juju the World, alegria per a tot el món. Com havíem presentat un fantàstic tema temporal, tot un clàssic de pau i de bona vibra. Un tema realment alegre per celebrar la vida. Una vida relaxada i despreocupada. Juju the World amb the Three Dog Night. Working for the man every night. I gaudim d'aixòs grans clàssics, un himne a la llibertat, a la resiliència, al canvi de vida. Un tema popularitzat per la grandíssima Tina Turner. Amb aquest poder, aquesta energia que la caracteritza, nosaltres avui escoltem aquest Proud Man.

Amb tan sols un clic pots escoltar tota la millor música d'ara i de sempre. I seguim amb cançons repletes d'energia. És inigualable a la de Tina Turner. Però així arriba el príncep de Gales. Exactament, donem pas en aquesta ocasió a un tema del 71, a Tom Jones. Ell arribava a un homenatge a una dona, o a la dona estimada. Celebra la seva elegància, la seguretat, la independència, la fortalesa femenina. Així arriba Tom Jones i el seu famós She's a Lady.

Amb màxima admiració i respecte, si estàvem a Meixer Sis de l'Aidi, com havíem presentat aquest gran homenatge de Tom Jones cap a la seva estimada dona. Hem sigut demà l'any 1973, Never Gonna Give You Up, és el tema que no és el 3, hem elegit, escoltar ara a continuació. Tota una declaració absoluta de devoció incondicional. Una cançó que expressa, doncs, un compromís romàntic etern, afirmant de que el seu amor és tan profund que mai es rendirà, mai deixarà de lluitar per aquesta relació. Així passem a disfrutar, a gaudir de la veu de Barry White. Never, never gonna give you up. Baby, keep on. Oh, you get it together, baby. Mai vaig abandonar-te. Mai et defraudaré. Yeah.

0: El temps.
1: Ens ha arribat el moment de parlar de l'horatge, previsió meteorològica pel que serà aquest divendres 29 de maig, i és que encarem el que serà probablement un dels dies més calorosos del que portem d'any. Avui ja tenim avisos actius de calor en diversos punts de la façana mediterrània, que caldrà extremar les precaucions, especialment a les comarques centrals del territori valencià. Els termòmetres avui superaran amb facilitat els 36 graus en moltes zones, i en punts més càlids no us descartem màximes que puguen arribar fins als 38 o 39 graus. Una situació plenament estiuenca que arribarà quan encara doncs no m'entra ni siquiera en el mes de juny. A més, entre avui i demà no es descarten el creixement d'algunes tempestes molt localitzades per zones de l'interior de Castelló i de Catalunya, fruit de la forta calor acumulada. Serà fenòmens puntuals, però que caldrà seguir de a prop. La calor, per supost, continuarà durant tot el cap de setmana i bona part de la setmana que ve. Només veiem a hores d'ara una possible moderació a les temperatures cap a finals de la setmana vinent, una tendència que encara doncs queda un poc lluny i que anirem confirmant i descartant en les pròximes actualitzacions. Recordem que en aquests dies de tanta calor i els primers avisos importants d'eixa calor massificada per aquesta temporada del 2026, ja que tindré doncs molta precaució, com estàvem dient, perquè la calor doncs no és cap broma. Els cops de calor poden provocar problemes molt greus de salut i en situacions extremes poden arribar a ser mortals. Recomanacions: begueu molta aigua amb freqüència, encara que no tingueu set. Eviteu esforços físics i sobretot molt intensos entre les 12 del migdia i les 6 de la vesprada. Busqueu llocs més frescos i ventilats. No deixeu mai xiquets ni persones majors o animals dins dels vehicles. Utilitzeu roba lleugera, clara i protecció solar, per supost, algo molt important. I estigueu molt pendents de les persones més vulnerables. Molta precaució i molt d'espai amb el calor. Intenteu refrescar-se en tot moment. I nosaltres seguirem informant-los sobre l'horatge en l'espai de l'informatiu a Ràdio Pego.
0: Amor, amor, my love.
1: La vida no és eterna, però la música sí ho és. Sintonitza cada dia la 107.8 de la FM. Sintonitza cada matí el Despertino.
0: Amor, amor, my love.
1: Les 8 i 46 minuts, nosaltres seguim viatjant a través de la música i ara passem a escoltar una cançó que sonava l'any 1974, una cançó que ens parla sobre l'enamorament, la il·lusió i el poder de l'amor, una cançó interpretada per Los Mitos, el tema Xeri Xalala.

Amb aquest toc tan divertit, si estàvem escoltant a Los Amitos, amb aquest xeri-xalala. I ara passem a disfrutar d'un èxit mundial. Un clàssic de la música disco. Daddy Cool descriu un home amb molt d'estil, segur de si mateix, molt carismàtic. Un home irresistible. Que per supost, doncs, torna loques a totes les dones, mentre que elles... Per supost, estan totes rendimentament apassionades i loques boges per l'amor d'aquest home. Este papi cool, daddy cool, Boniam. Això sonava l'any 1976.

I amb aquelles cançons i música que ha triomfat en això 70, anem a continuar exactament en aquesta ocasió amb ritme de música disco. Arribava Sally B, any 1977. Avui la escoltem amb aquest Harmony.

Harmony, Harmony, como habían presentado esta exitoso tema de la Sally Billy. Y del 77 al 78 pasemos a escoltar una de esas canciones que donen un buen rollo desde el momento cero. Exactamente, arrime de la música soul. Arriben de Blues Brothers amb aquesta cançó que van immortalitzar, un tema que porta per títol Soul Man. Una celebració d'identitat negra a la cultura del soul, celebrant la capacitat d'entrega d'amor incondicional i d'alegria a pesar de les adversitats. Amb aquesta bon rotllo, amb aquesta energia, amb aquest Soul Man, nosaltres donem per finalitzada aquesta primera hora musical. Tanquem la dècada dels 70.

0: La Regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego per sol·licitar el trampeig per al tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Ruby Pri 23, Basol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Orval, Satsuma Obari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primo Sole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Oro Gros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val. El període de sol·licitud serà fins el 10 de juny.
1: Música és art, ciència, creació. És universal, cultura, història. És treball, producció, espectacle. Perquè la música ens agrada tant a petits com a grans, escolta Ràdio Pego. Perquè la música és vida.

0: Arrenquem en aquesta segona hora musical, per supost ho fem gaudint de la música dels anys 80, i avui nosaltres ho fem i comencem aquesta segona hora amb una cançó de romanticisme i a la vulnerabilitat masculina, un tema que reivindica que els homes també tenen sentiments, sentiments profunds, emocionals.
1: Sabràs de mi.
0: Que moltes vegades doncs, també busquen aquest efecte senzill davant les relacions. Soy un hombre que necesitaba, un tema popularitzat per Pedro Marín, aquest grandíssim cantant espanyol, en l'any 1980.

0: I de la veu de la madrileña Pedro Marina.
1: Año que besa, que araña, que muera el amor.
0: Ens anem ràpidament amb la veu de Mirla Castellano.
1: Muera el amor, que miente, promete, se apiada y se ríe de mí.
0: Amb ella recuperem aquesta clàssica.
1: Que aprieta, que roba, que arrasa, que muera.
0: Una poderosa balada que descriu, doncs, una relació tormentosa i obsessiva.
1: Que droga, que agarra.
0: Com havíem presentat gaudint de la veu de la veneçolana Mirla Castellanos, així escoltem el tema Muera el amor, any 1982.
1: Que abraça, que aprieta, que roba, que arrasa, que muera el amor. Que quema, que hiela, que corre, que

Seguim repassant altres cançons que es van convertir en grans himnes de la música pop en aixòs 80. Moment ara per escoltar una cançó que ens parla de la dualitat entre el desig i la disciplina. Una batalla de l'autocontrol. Conscient o inconscient, la necessitat de perdre les inhibicions i entregar-se al plaer. Tal vegada també de poder escapar de les nits. Ja que les nits per a ella són el refugi. Ens quedem escoltant l'exitós tema de Laura Brinigan, any 1984, Self-Control, Autocontrol.

Self-control es autocontrol, era el éxito tema que ens arribava de la mà de la grandíssima Laura Branigan. I en el 84 arriba Pat Benatar amb aquesta We Belong, una poderosa cançó que ens parla sobre la connexió i la pertenència en una relació. Ens perteneixem. We Belong.

0: Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certamen de pintura Vila de Pego. 5 dècades d'una cita anual imprescindible que este divendres 29 de maig es vesteix de gala. A les 8 de la vesprada, al centre d'exposicions s'inaugura l'exposició del 50è certamen de pintura Vila de Pego, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. Una cita, la del divendres, que descobrirà el veredicte del jurat del 50è certamen de pintura Vila de Pego i lliurarà el premi d'esta edició tan especial. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.
1: Radio Pego també està al Facebook. Busca'ns.
0: I donem a pas a un poquet de J-pop espanyol. Moment ara per escoltar els Duc Andú. Arriba ben l'any 1985 amb aquesta aventura romàntica. Casablanca.

La veu del grandíssim cantando Nostia Ravi Clarence, on els estàvem recordant els Ducandú, com havíem presentat amb aquesta Casablanca. Ens quedem situats ara a l'any 1960... Ai, 69, 80, 86. La Madame, un gran grup del pop melòdic i del rock català. Un grup que ens van acompanyar durant aquesta dècada dels anys 80. Van ser fundats en Sabadell. Nosaltres avui els recordem amb el tema DNI.

0: música. És passió. És... Ràdio Pedra.
1: I viatjant a través de la música anem a recuperar un altre d'aquests grans clàssics que van triomfar en aquests 80. Exactament avui escoltem el tema original del tema I Drove All Night. La primera vegada que va ser el seu compositor va estar cantat en l'any 87 per Roy Orbison. És el tema que nosaltres rescatem avui.

un d'aquests èxits mundials que més tard, en el 89, va estar interpretat per Cyndi Lauper i en el 2003 per Celine Dion. Com havíem dit, nosaltres ens quedem amb la versió original Roy Orbison i aquest El Drop All Night, conduint per la nit.

Quin record, eh? Que bona música. Si estàvem disfrutant, com havíem dit, del Big O, el grandíssim Roy Orbison i aquest altre All Night. Seguim amb més bona música i en aquesta ocasió ho fem recordant els U2, amb un clàssic del rock dels 80. La cançó que porta per títol Desiree. Desig, parla de passió, d'obsessió, de devoció cega.

Ahí hem pogut escoltar un poquet de J-pop espanyol amb la banda Los Secretos, esta balada titulada Culpable, explorant ese sentiment de resignació i la dependència emocional dins d'una relació, doncs, tal vegada fallida.

I amb un poquet de desmadre anem a continuar exactament amb una adaptació humorística i irònica de tot un clàssic. Sex, drugs and rock and roll. Cervesa, nenes i rock and roll. Això sonava l'any 1992 de la mà del grup català, Els Pets.

0: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
1: Les 9:41 minuts d'aquest divendres 29 de maig. Seguim viatjant a través de la música. Ens adentrem en la dècada dels 90. En aquesta ocasió, una cançó que va popularitzar Annie Lennox en l'any 95. Anem a recordar aquest No More Love You. No més et vull. Que encara que Annie Lennox, que, com havíem dit, va ser la que va popularitzar aquest èxit, el va convertir en un èxit mundial i va guanyar fins inclús un premi Grammy, la cançó va ser escrita i llançada originalment en l'any 86 per el duo britànic The Lover Speaks. Passem a escoltar aquesta reflexió. Després d'una ruptura. Mentre està la ruptura, quan ja estàs cansat de sentir paraules, no? Com això que diuen, estan bufant-me l'orella. No més amors, no més t'estime. No more I love you.

grandíssima Annie Lennox, com havíem presentat amb aquesta cançó exitosa, cançó que va popularitzar l'any 1995, No More I Love You. I del 95 al 96, moment ara per escoltar el grup The Blue Something, el tema Breakfast at Tiffany's, des de juny amb diamants. Nothing in common. La cançó parla d'una parella que s'està separant però que pareixer no tenen res en comú, tan sols el que han vist la mateixa pel·lícula, la que li dona títol a aquesta cançó.

Anoteu a l'agenda. Dissabte 30 de maig, músics de l'Orquestra Nacional d'Espanya actuen a la Biblioteca Carmen Alemany Vall. La cita és a les 7:30 de la vesprada amb el pegolí Josep Gómez Alemany, trompeta de l'Orquestra Nacional d'Espanya, i Daniel Quiles Cascant, trombó de l'Orquestra Nacional d'Espanya. Tots dos estaran acompanyats al piano pel pegolí Vicent Cendra Vilanova. Un concert que assegura la qualitat musical, aconseguint elevar les emocions que transmet la música clàssica. L'entrada és gratuïta, però cal recollir-la en la mateixa biblioteca, fins a completar aforament. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.

0: La bona música millora els teus dies. Radio Pego, energia positiva.
1: I passem a disfrutar d'un gran èxit de Manolo García. Des del seu treball Arena en los bolsillos, se fa referència a viernes, el dia que el que ens trobem avui. Celebrar la liberació del cap de setmana, el desig de desconnectar de la rutina. I és que arriba el divendres i és com una vàlvula d'escape, eh? Viernes, Manolo García, se sonava l'any 1998.

0: Ràdio Pego. Som la teua veu.
1: I et donem l'oportunitat ara de pujar al tren de la vida, possiblement. Pujar al tren amb el grup On Drop, un grup espanyol que va obtindre el seu èxit doncs, en aquesta dècada dels anys 90. There is a train, don't let it pass without you. I realment van triomfar en l'any 98-99 amb aquest especial tema del indie rock Train. Tomorrow we're gonna get on it. Es provien doncs, com un estil de vida despreocupable de pau i amor, on lo important era fugir un poc de la rutina i disfrutar del viatge, sense pensar-ho massa. Eixir un poc de la teva zona de confort, arriesgar i no deixar passar els moments claus de la vida. Que bonic, eh? Bueno, pues anem a pujar a eixe tren i desconnectar un poc de la vida rutinària del dia a dia i gaudir un poc més del que ens depara de vegades en la vida. Anem a disfrutar-la, a gaudir-la al màxim i de la millor manera. Anem allà, pugem al tren On Drop.

Este juny, a l'InfoJove Pego es parla clar sobre sexe, desitjos i dubtes. El jovent de més de 14 anys podrà resoldre dubtes sobre desenvolupament sexual, identitat de gènere o qualsevol inquietud relacionada amb la sexualitat, amb assessors especialistes en la matèria. La cita és el dijous 4 de juny a les 6 de la vesprada i no cal inscriure's. Les famílies també estan convidades a millorar el coneixement sobre aspectes clau en la educació sexual dels fills i les filles. Per a elles s'ha dissenyat un taller, com parlar de sexualitat amb adolescents i no morir en l'intent. La cita és el dijous 4 de juny i a les 7 de la vesprada a l'InfoJove Pego. Per a assistir, en este cas, sí que cal inscripció. S'ha de fer abans del 31 de maig. Es pot accedir al formulari en la biografia d'Instagram de l'InfoJove Pego.

Gran èxit els de Café Quijano. Aquest trio de germans arriba ben al 2001 amb aquesta mescla d'història d'amor i cels, una vida plena de luxe. Des de Brasil.

és que confessa que de que si tinguera que viure en diverses vides, sempre agafaria el seu primer amor. Des de Brasil, com havíem presentat els Café Quijano, i del 2001 al 2002, Shock Up the Sun, Shirley Crown.

0: Una cançó que ens fa disfrutar de les coses senzilles amb optimisme i apreciació. Així arriba aquest Shock Up the Sun, Pren el sol, amb la veu de Shirley Crown.
1: Perquè la nostra meta és arribar a tu, i tu ets el més important per a nosaltres, sintonitza cada dia la 107.8. Ràdio Pego, deixa'ns arribar a tu.
0: Moment ara, doncs, per escoltar una cançó que transmeta, doncs, un missatge de lluita front de les adversitats, reivindicant la identitat col·lectiva, el coratge per construir un futur millor i la memòria històrica. Ens quedem escoltant el grup valencià, obrim pas, el tema Som.

feel... Del Sobrimpol s'ha passat a escoltar una cançó que ens descriu amb aquesta sensació de no pertenecer a cap lloc, de no ser comprès per els altres. Parla de sentir que les coses pareixen que sempre li isquen mal, i d'experiències, o de millor dit, de poder experimentar la falta de suport en moments difícils. Reflexa aquest desig de fugir de la realitat i la necessitat de poder xillar als quatre vents per alliberar les seves emocions reprimides. Benvingut a la meva vida. Welcome to my life. Simple.

0: La Regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego per sol·licitar el trampeig per el tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Ruby, Pri 23, Bassol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Orval, Satsuma Obari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primo Sole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Oro Gros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val. El període de sol·licitud serà fins el 10 de juny.
1: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego. Say yo, Sean Kingston.

Andrea divulga alça les dificultats de les relacions amoroses amb xiques guapes. Éxitos, tema, famosa cançó que va estar llançada per el grandíssima rapper Sia Kingston en el 2007. Una cançó que ens parla, doncs, sobre el dolor, la desesperació i un cor trencat.

I de Sean Kingston al grup Nope Dope, digues que hi ha cançons que es converteixen en himnes mundials. Així te'n presentem un altre, Hey Baby. La cançó que celebra la diversitat, la diversió i l'atracció entre xics i xiques. Ens quedem escoltant Nope Dope amb aquesta cançó del 2009.

Ràdio Pegot desitja el millor de cada dia. Amb ella despertem, esmorzem, treballem, viatgem. Amb ella comprem i amb ella ens divertim. No deixes de conèixer-nos, sintonitza'ns cada dia, perquè cada dia intentem oferir-te el millor de nosaltres. Ràdio Pego, la ràdio del dia a dia. I a ritme de música pop, junt el Ryan B. Ballable, arriba aquest Fear for This Love, lluitar per aquest amor. Un exitós tema que ens arribava en el 2010, de la mà de Shirley Cole. Exactament una cançó inclosa dins del que va ser el seu primer disc debut. I una cançó que és un crit a protegir l'amor. I que hi ha que lluitar per ell si realment creus que importa i val la pena. Shirley Cole, pray for this love. Lluita per el teu amor. O

Com havíem presentat una cançó que ens convida doncs, a lluitar a Pérez i Amor, si realment trobes què hi importa i és realment doncs, important per a poder lluitar per ell. Seguim viatjant a través de la música, seguim rescatant grans clàssics i seguim donant-li doncs, ese ritme i bon rotllo al nostre matí del divendres 29 de maig. Moment ara per escoltar aquesta Mir Sexovic. Bon tema de Alexandra Stan, aquesta grandíssima cantanta romana. Arribava amb un tema dance pop eurodance al 2011. Una cançó que parlava doncs, d'un entorn al magnetisme darrere d'un home, un home idealitzat. En la qual doncs, la protagonista és sent viva i atraiguda per ella. A ritme de música llatino-electrònica ens parla de celebrar l'eufòria a la nit i el desig a través de la música i el ball. Mir Sexovic.

0: Hay una luz especial en esta tierra. No viene del sol, viene de las personas. De quienes te acogen, de quienes guían, cocinan o atienden. De quienes llegan de fuera y acaban sintiéndose de aquí. Es la luz que hace brillar un modelo de turismo sostenible. Quien piensa en todas y todos. Turisme, Comunitat Valenciana. El turismo que sostiene. Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Generalitat Valenciana, Gobierno de España.
1: T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
2: Ens adentrem dins de l'àlbum Benvinguts al Llarg Viatge, treball que ens arribava de la mà dels Charango al 2012. Amb aire festiu, com sempre, i com ens tenen acostumbrats, arriben amb el tema Pren el carrer. Un himne a la llibertat, a l'esperança, a l'empoderament social. Una invitació que per recuperar els espais públics, perdre la por i evitar per el que nosaltres trobem just i important.

El gran cantante español, exactamente, el Canari da Soul. Arribava el 2015 amb el tema Si me porto mal, una cançó que ens parla de la dualitat entre lo que és la bona i la mala reputació. I és que pareix ser que el protagonista doncs es deixa portar per el desig, ignorant els rumors i les advertències. Una cançó que porta per títol Si me porto mal. Una cançó que trata sobre l'atracció, la tentació.

0: ficar-li més color al dia, per a no agobiar-se amb problemes quotidians, per donar-li més alegria a la vida. Escolta Radio Pego, una ràdio sempre viva.
1: Para ponerle más color a la vida, por liberar la libertad contenida.
2: I seguim viatjant a través de la música. Moment ara per situar-nos al 2016. En aquesta ocasió escoltant el Don't Wanna Know. No vull saber. Un tema dels Maroon 5, una cançó que sonava en el 2016, una cançó que ens parla de desamor.

moment per rescatar ara una balada. Exactament, ho fem disfrutant de la veu de Lorena Gómez, que el 2017 ens va presentar el tema Indomable, la cançó que ens parla de la resiliència i de ressurgir personal. La lluita de la cantant per poder fer el seu hueco, el seu lloc en la indústria musical. Aquesta cançó va servir de sintonia oficial en el Tour de França d'aquest any, l'any del llançament, com havíem presentat a l'any 2013, Lorena Gómez.

0: Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certamen de pintura Vila de Pego. 5 dècades d'una cita anual imprescindible que este divendres 29 de maig es vesteix de gala. A les 8 de la vesprada, al centre d'exposicions s'inaugura l'exposició del 50è certamen de pintura Vila de Pego, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. Una cita, la del divendres, que descobrirà el veredicte del jurat del 50è certamen de pintura Vila de Pego i lliurarà el premi d'esta edició tan especial. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.
1: Sense el punt 8 de la FM. Ràdio Peu. Som la teua veu.
0: A tan sols 12 minuts per arribar a les 11 del matí. Nosaltres seguim ambientant aquest matí del divendres 29 de març. Moment ara per escoltar un tema romàntic. Una cançó que ens parla sobre agafar riscos en l'amor, la complicitat i aquest desig de vegades de poder explorar el món junt a aquesta parella especial. Aquest és el tema que ens arriba en aquesta ocasió de la mà de Juan Magán junt a Don Omar. Sí,

Moment ara per reflexionar amb aquesta cançó. Perquè ens fan reflexionar sobre la importància de valorar-se a un mateix, d'acceptar-se amb els seus propis defectes i aprendre a cuidar-se abans de poder estimar o donar el 100% als altres. M'estimo. Un tema del grup Les Montses. Una cançó inclosa dins de l'àlbum Papallones al cap. Això sonava en el 2021.

0: Radio Pego. Sempre prop de tu. La ràdio com tu la sents.
1: Moment ara per escoltar un tema alegre, una cançó que celebra l'amor apassionat i la diversió desenfadada. Summer Baby, la meua de Jonas Brothers.

ens ha arribat el moment de ficar a punt i final. Avui ho fem escoltant aquesta Bloodline, Línia de sang, una cançó que parla de la lluita interna, de sentir eixe, de vegades com et sents atrapat en un destí predeterminat per els errors, addiccions o comportaments dels teus pares. És el missatge central d'esperança i de rebeldia. Diu que no hi ha que repetir la història dels antepassats. La cançó doncs anima a trencar eixa cadena, aixòs llaços de sang. Ens convida a trencar els cicles tòxics familiars i el trauma generacional. Bloodline, llaços de sang, o línia de sang, amb Alex Warren i Jelly Roll, i amb aquest exitós tema del 2025, on la servidora diu adeu. Desitjant-los, per supost, un bon cap de setmana i un feliç divendres. Un divendres que ja sabeu que la bona música va continuar acompanyant-los fins a arribar a la una de la vesprada, en aquesta ocasió amb la companyia de Carolina Ferrer i el seu espai del Tramvia. Tu i jo, una propera cita, la nova cita, com sempre, dilluns a les 8 del matí, en el Despertino de la 107.8. Ciao.

0: Lo que més sona en la ràdio ho tens ací. 107.8 Ràdio Pego.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
2: Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certamen de pintura Vila de Pego. 5 dècades d'una cita anual imprescindible que este divendres 29 de maig es vesteix de gala. A les 8 de la vesprada, al centre d'exposicions s'inaugura l'exposició del 50è certamen de pintura Vila de Pego, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. Una cita, la del divendres, que descobrirà el veredicte del jurat del 50è certamen de pintura Vila de Pego i lliurarà el premi d'esta edició tan especial. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.
3: Centros de atención a mujeres, teléfonos de información y derivación, personal sanitario, servicios sociales, administración. Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
4: No estoy sola.
3: Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España.
5: La Regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego per sol·licitar el trampeig per al tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes: Marisol, Clausellina, Clement Ruby, Pri 23, Basol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Orval, Satsuma Obari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primo Sole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Oro Gros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val. El període de sol·licitud serà fins el 10 de juny.
6: Acció social d'acció urgent. El projecte Acció Social està destinat para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent gracias al proyecto Acció Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602, 667-659602, ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya. Down.

Este juny, a l'InfoJove Pego es parla clar sobre sexe, desitjos i dubtes. El jovent de més de 14 anys podrà resoldre dubtes sobre desenvolupament sexual, identitat de gènere o qualsevol inquietud relacionada amb la sexualitat, amb assessors especialistes en la matèria. La cita és el dijous 4 de juny a les 6 de la vesprada i no cal inscriure's. Les famílies també estan convidades a millorar el coneixement sobre aspectes clau en la educació sexual dels fills i les filles. Per a elles s'ha dissenyat un taller, com parlar de sexualitat amb adolescents i no morir en l'intent. La cita és el dijous 4 de juny a les 7 de la vesprada a l'InfoJove Pego. Per a assistir, en este cas, sí que cal inscripció. S'ha de fer abans del 31 de maig. Es pot accedir al formulari en la biografia d'Instagram de l'InfoJove Pego.

Anoteu en agenda. Dissabte 30 de maig, músics de l'Orquestra Nacional d'Espanya actuen a la Biblioteca Carmen Alemany Vall. La cita és a les 7:30 de la vesprada amb el pegolí Josep Gómez Alemany, trompeta de l'Orquestra Nacional d'Espanya, i Daniel Quiles Cascant, trombó de l'Orquestra Nacional d'Espanya. Tots dos estaran acompanyats al piano pel pegolí Vicent Cendra Vilanova. Un concert que assegura la qualitat musical, aconseguint elevar les emocions que transmet la música clàssica. L'entrada és gratuïta, però cal recollir-la en la mateixa biblioteca, fins a completar aforament. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.

0: El tranvía de Radio Pego.
1: Lo millor de l'actualitat musical
2: amb Carolina Ferrer.
0: Puja al tranvía de la Sensa.8, Radio Pego.

Molt bon dia, què tal? Com esteu, amics i amigues? Espero que sigueu un mel de categoria. Benvingudes, benvinguts a la vostra sintonia. Esteu escoltant Radio Pego, 107.8 NFM. Qui vos parla? Carolina Ferrer. És divendres 29 de maig de 2026, ara mateix les 11:07 minuts. Tot llest i preparat per a aquesta nova aventura amb el tramvia viatger per tot arreu del món. Repassarem junts totes les novetats que van arribant, les cançons que en estos moments lideren les llistes d'èxits, les novetats. Ja sé, ja per a tot el món, per a tots els gustos i tots els colors. Avui una mica més mogut el tema, perquè és divendres, s'ha de notar, s'ha de notar. Així que anem a començar. I el nostre proper, bueno, nostres, perquè en este cas és un duet format per Milky i David Guetta, han revisitat un èxit dels 80 i l'han titulat Just the Way You Are. Així, tal com tu eres. Comencem.

Actualitat musical al tramvia de Ràdio Pego. 107.8 de la FM.

pues una cançó que en estos moments està en llista, s'anomena Dràcula, i és la música de Tame Impala, Jenny, i ara també Boys Noize. Drazen i Abril, quin duet més fantàstic. Dos angelets.

Fever Dream, super número 1 d'Alex Warren, que continua en llistes i molt ben posicionat. També sona fantàstic aquest tema i per això està encara en llistes, Reggie. On està el meu home? Where is my husband?

0: moi.
1: El tranvía, lo mejor del panorama musical.

Medusa i Henry Camamil, No vull anar a casa, Don't wanna go home. Aquesta cançó que es presenta com un nou single de Shakira i amb la companyia de Burna Boy, Die Die.

0: novetats musicals a Electrambria.
1: Escoltàvem a Fangoria, Me Voy, el seu nou single i èxit. I així tenim a Teddy Swims. També sona ja per tot arreu este tema, Mr. Know It All.

0: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
2: Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certamen de pintura Vila de Pego. 5 dècades d'una cita anual imprescindible que este divendres 29 de maig es vesteix de gala. A les 8 de la vesprada, al centre d'exposicions s'inaugura l'exposició del 50è certamen de pintura Vila de Pego, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. Una cita, la del divendres, que descobrirà el veredicte del jurat del 50è certamen de pintura Vila de Pego i lliurarà el premi d'esta edició tan especial. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.
3: La via pública és també casa de tots els pegolins, per això hem d'anar amb cura per tal de tindre-la neta. Quan passegem el nostre gos, cal portar amb nosaltres una bosseta per a replegar els seus excrements i depositar-los en un contenidor. Si no ens agrada replegar-ho, cal que ens fem una pregunta. Ens agradaria aixafar-ho?

Anoteu a l'agenda. Dissabte 30 de maig, músics de l'Orquestra Nacional d'Espanya actuen a la Biblioteca Carmen Alemany Vall. La cita és a les 7:30 de la vesprada amb el pegolí Josep Gómez Alemany, trompeta de l'Orquestra Nacional d'Espanya, i Daniel Quiles Cascant, trombó de l'Orquestra Nacional d'Espanya. Tots dos estaran acompanyats al piano pel pegolí Vicent Cendra Vilanova. Un concert que assegura la qualitat musical, aconseguint elevar les emocions que transmet la música clàssica. L'entrada és gratuïta, però cal recollir-la en la mateixa biblioteca, fins a completar aforament. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.

0: d'acció social d'Acció Urgent. El proyecto Acció Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent gracias al proyecto Acció Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602, 667-659602, ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
1: La Regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego per sol·licitar el trampeig per al tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Ruby, Pri 23, Bassol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Orval, Satsuma Obari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primo Sole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Oro Gros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val. El període de sol·licitud serà fins el 10 de juny.
2: Este juny, a l'InfoJove Pego es parla clar sobre sexe, desitjos i dubtes. El jovent de més de 14 anys podrà resoldre dubtes sobre desenvolupament sexual, identitat de gènere o qualsevol inquietud relacionada amb la sexualitat, amb assessors especialistes en la matèria. La cita és el dijous 4 de juny a les 6 de la vesprada i no cal inscriure's. Les famílies també estan convidades a millorar el coneixement sobre aspectes clau en la educació sexual dels fills i les filles. Per a elles s'ha dissenyat un taller, com parlar de sexualitat amb adolescents i no morir en l'intent. La cita és el dijous 4 de juny i a les 7 de la vesprada a l'InfoJove Pego. Per a assistir, en este cas, sí que cal inscripció. S'ha de fer abans del 31 de maig. Es pot accedir al formulari en la biografia d'Instagram de l'InfoJove Pego.
3: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
4: 107.8 de la FM. Ràdio Pego. Som la teua veu.

puja al tramvia de la 107.8, Ràdio Pego. Música actual. El tranvía.

The Rolling Stones. Ahí, a les estrelles in the stars, el seu treball es diu Falling Tones. I així està Esther, la de Vinarosa, acaba de publicar Si tanquem els ulls, tema, com sabeu, original i Obrim pas.

de Dana i Bangarang, el tema guanyador d'Eurovisió d'enguany, a este número 1 que ja coneixeu, Daddy Yankee, amb Bizarrap Music Session 66.

y Tony T, The Warm Light. I arriba Nati Peluso amb esta cançó nova que s'anomena Angel i que interpreta amb Big Clip.

és fàcil de reconèixer Meghan Trainor i el seu estil. Shimmer és el tema des de Toy With Me, el seu nou treball. I Nexo també, l'àlbum de Nil Molinero, on està esta cançó compartida amb Dollar Sale Money, Ya No Estoy Triste.

Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.

0: Hola, com esteu? 15è dia de vaga indefinida en l'ensenyament públic valencià i apego amb els ecos encara de la multitudinària marxa per l'escola pública que va omplir de reivindicació els carrers de la localitat amb l'actuació també inclosa de la gossa sorda. Avui, divendres 29 de maig, dia de ple estiu per tancar maig amb una màxima que, segons l'EMET, s'enfilarà fins als 37 graus. Repassem titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. Més indignades i més carregades de raons han eixit a Pego centenars de persones per mostrar el seu suport a les mestres que estan fent vaga per millorar l'escola pública. És el que han proclamat les convocants d'esta marxa. Després de 3 setmanes de vaga indefinida de docents de l'escola pública, la comunitat educativa pegolina es pregunta en este temps què ha fet la conselleria perquè no veuen avanços en les negociacions. La marxa ha comptat amb el suport dels pegolins Lagos a sorda, que han actuat a peu de carrer per recordar que el professorat s'està jugant el seu jornal de moltes setmanes per a defensar l'educació pública de qualitat i en valencià pel futur dels nostres fills i les nostres filles. També han donat suport a la convocatòria els 3 partits que conformen la corporació municipal. Es lliura el premi del 50è certamen de pintura Vila de Pego. Serà esta vesprada a partir de les 8 al centre d'exposicions, on també s'inaugurarà la mostra amb les obres seleccionades pel jurat. A esta edició tan especial s'han presentat 419 obres i esta vesprada coneixerem quina ha convençut eixe jurat. L'hora de seleccionar l'obra guanyadora ha tingut en compte que tècnicament estiga ben resolta i tinga qualitat artística, però allò més important en el que s'han fixat és que l'obra representa la capacitat d'un artista de dir les coses d'una manera diferent, de tindre un llenguatge propi. Les entrades del concert de Josep Gómez, Daniel Quiles i Vicent Cendra s'esgoten en hora i mitja. La Biblioteca Pública Municipal de Pego este dissabte 30 de maig acull un concert amb músics de primer nivell, 2 d'ells de Pego, i això s'ha notat en l'èxit de públic que no se l'ha volgut perdre perquè les entrades es van esgotar rapidíssimament, però és més perquè al voltant de 200 persones s'han quedat amb la mel als llavis i hauran d'esperar a una nova ocasió per a escoltar-los. S'allarga fins el dimarts 2 de juny la recollida de tiquets per al sopar dels 50 anys de l'Institut de Pego. Des de la direcció del centre deixen clar que a l'esdeveniment, que tindrà lloc el pròxim divendres 12 de juny, pot assistir qualsevol persona que estiga o hagi estat vinculada al centre educatiu. Siga professorat, alumnat, personal administratiu, de neteja, només cal tindre algun vincle. La fila Albardins fitxa Jordi Morera per a celebrar una dècada de figatella. La degustació del figatell especialment creat pel cuiner pegolí per a l'ocasió és este diumenge 31 de maig. Els membres de la fila cristiana, que ja l'han pogut tastar, asseguren que està espectacular.
1: Informatius Radio Pego, amb Sara García.

0: Multitudinària marxa per l'escola pública en la que es va viure ahir a la vesprada a Pego, una convocatòria àmplia feta per tota la comunitat educativa dels centres públics de la localitat. L'escoleta infantil, la Trilladora, les escoles i les associacions de famílies d'alumnes d'Ambra, Carolina Sala, Rosalia Bondia i l'Institut Enric Valor, la Plataforma per l'Ensenyament en València i l'Associació Cultural Atzaila. Entre el públic present, la raó de la seva presència queda clara.
1: Què voler? Que l'escola pública vagi avant i continuï, i vagi a tota millor. Tenim fills en l'ensenyança, docents, tenim nets que volen que continuïn. En este jo m'emocione.
2: Porque creo que hay que hacer algo, hay que apoyar la huelga de los maestros y los profesores. Creo que es imprescindible. Por el futuro nuestro.
3: Per reforçar-ho tot això, que ara és vida, que tenen la cara dura, això és de València.
4: Porque tenemos que apoyar a los profesores, a los maestros y a las maestras, porque están luchando por los derechos de nuestros hijos. Entonces nos parece muy importante que las familias vengan a apoyarles.
5: Per les meves filles, per l'educació, que milloren, almenys que millore un poquet.
6: A defensar l'escola pública i els drets dels mestres, dels pares i dels alumnes. És que recolzem l'educació pública i de qualitat.
7: Correcte. Al final és lluitar pels nostres drets i pels nostres menuts.
8: Perquè sí, per l'educació pública, de qualitat i en valencià. I perquè és una vergonya que el govern descuide el més important, que és l'educació del seu país.
0: En la marxa per l'escola pública hi havia famílies, però també mestres i professorat. Una d'elles ens transmetia un sentiment generalitzat de cansament després de 14 dies de vaga indefinida amb un calendari de mobilitzacions que els ha portat a desplaçar-se per la comarca o a capitals com València o Alacant.
9: Perquè portem avui 14 dies, cansats com unes burres, matí, vespre, a voltes nit. I ja no podem més, i esta l'han convocat les AMPES, era precís vindre, les famílies han eixit al carrer i era hora, i mos fan falta, necessitem les pentoner per continuar, perquè si no ja parem i monem a casa. 14 dies es diu prompte, és molt dur el que estem passant, pensa que és molt dur.
0: La marxa per l'escola pública eixia des del passeig Cervantes i finalitzava la plaça de l'Ajuntament. Durant tot el recorregut, l'ambient reivindicatiu estava present. Des del balcó de la Casa Consistorial, tres representants de les associacions de famílies d'alumnes eren les encarregades de llegir el manifest elaborat per a l'ocasió. En ell han recordat que ja fa 3 setmanes que els seus fills i filles no tenen classe amb normalitat.
10: Ens tornem a concentrar a Pego. Així estem una altra volta, més indignades i més carregades de raons per mostrar de nou el nostre suport a les mestres que estan fent vaga per millorar l'escola pública. Som mares, pares, ties, iaies i iaios que confiem cada dia en el sistema públic i volem escoles de qualitat, inclusives i equitatives, en valencià i dotades d'infraestructures de primera. Perquè, com ja vam dir fa unes setmanes, volem escoles de primera. Ja fa 3 setmanes que les nostres filles i fills no tenen classe amb normalitat. Ja fa 3 setmanes que profes de tots els nivells ixen al carrer a reclamar el que hauria de fer l'administració si es preocuparen realment per l'educació dels nostres fills i filles. Ja fa 3 setmanes en què les famílies hem après a marxes forçades les feines invisibles que assumeix el cos docent o les mancances del sistema educatiu valencià. 3 setmanes en què hem pres consciència de la realitat que es viu als centres educatius on les nostres criatures passen tantes hores al dia.
0: La comunitat educativa de Pego ha decidit en esta ocasió organitzar una marxa per l'escola pública perquè han volgut simbolitzar que caminen de la mà de les mestres alhora, però també ha servit per a exigir a Conselleria una solució justa i digna.
10: Hem marxat des del passeig per mostrar que caminem de la mà de les mestres, però també per exigir a Conselleria una solució justa i digna ja. 3 setmanes de vaga en què les famílies hem hagut d'explicar als nostres xiquets i xiquetes què passa, en què ens han preguntat per què els polítics no els importen les seues escoles, en què hem hagut d'animar els adolescents perquè no s'angoixen en les notes de fi de curs, les proves d'accés a cicles o les PAU. Per això ens hem volgut tornar a ajuntar, per demostrar a Conselleria que confiem en l'escola pública i no renunciem a millorar-la, per reclamar solucions que posen en el centre el benestar de l'alumnat i les docents, on els estalvis d'una conselleria ni el repartiment dels diners públics a empreses concertades o privades que fan a l'educació mercaderia a les quals sols poden accedir uns pocs. Què ha fet la conselleria durant aquestes 3 setmanes? Només ha convocat 4 setmanes de negociació en les quals ha fet poques propostes de consens i moltes propostes insuficients, contradictòries, poc concretes, sense calendaris i sense pressupostos assignats. Ha dedicat més temps i diners a enviar notícies falses sobre les propostes que ha fet o les demandes dels docents que ha negociat. S'ha dedicat a criticar el professorat, tant els que estaven en vaga com els que no, o a intentar posar les famílies en contra de les mestres. Però com anem a estar en contra de les persones que acompanyen les nostres criatures dia a dia? Com volen fer-nos creure que tota aquesta marea de professors està equivocada? Per això denunciem l'estratègia dilatòria i la mala praxis negociadora de conselleria. La conselleria no vetla pel bé de la comunitat educativa i ignora l'urgència del professorat i estudiants per tornar a les alumnes i poder tractar el curs amb un poc de normalitat.
0: Davant d'esta realitat, la comunitat educativa de Pego vol que la conselleria accepte les propostes presentades pels sindicats i que arreplegue les necessitats de l'escola pública valenciana.
10: Volem que la conselleria accepte les propostes de baixar ràtios, almenys a les xifres que diu la llei estatal. Volem que es fixi un pressupost i un calendari per millorar les infraestructures escolars, així com les propostes d'inclusió i la gestió de plantilles. Volem també que es doti l'FP de recursos que necessita, sense tancar cicles que tenen llista d'espera, com passa a Dénia, ni obrir les portes a la seva privatització. Volem que se li actualitzi el sou al professor d'acord amb l'IPC actual. I per últim, demanem que la conselleria deixi d'usar el valencià per generar conflicte al carrer i a les aules. Volem que s'elimini la tria de la llengua en la matrícula, per respectar així els criteris professionals i pedagògics a l'hora de conformar grups. Per tot això, vos animem a acostar-vos a l'entrada de l'Ajuntament, on estan els ordenadors per tramitar les vostres queixes a conselleria, per a demanar que acaben a la situació i per exigir que invertisquen en l'escola pública. A més, l'alumnat de les escoles públiques de Pego es manifestarà a través de la dansa. En primer lloc, actuarà Cei Pambra amb la música de Jazz Woman. Després, Carolina Sala amb la cançó Somriures. I per últim, Rosalia Bondia ballarà Mediterrània. Agrair a la gossa sorda, sempre al costat de l'escola pública, de qualitat i en valencià. I per acabar, volem tornar a mostrar la nostra gratitud per les mestres de l'Escoleta Infantil La Triadora, les escoles d'Ambra, Carolina Sala, Rosalia Bondia i l'Institut Enric Valor. Sense vosaltres no seria possible l'escola pública, ni seria igual la vida dels nostres fills i filles. Famílies i mestres, de la mà per l'escola pública.
0: I en acabar la marxa, com hem pogut escoltar, va haver actuacions de l'alumnat de les tres escoles públiques i també de la Gossa Sorda. A banda, es formaven cues per a tramitar aquestes queixes a Conselleria amb l'objectiu de demanar que acaben amb la situació actual i per a exigir que invertisquen en l'escola pública. La marxa, com també deia una de les portaveus de l'organització, va comptar amb el suport dels pegolins La Gossa Sorda, una actuació que no es va poder confirmar fins a l'últim moment, però que va aportar un toc especial per la rellevància del grup de Pego. La Gossa Sorda ha actuat a peu de carrer per a recordar que el professorat s'està jugant el seu jornal de moltes setmanes, ja van tres, per a defensar l'escola pública de qualitat i en valencià. I també pel futur dels fills i filles. Escoltem uns fragments d'aquesta actuació.
11: Gràcies, professors i professores.

Jo no sé què passa, que van passant dels anys i les cançons que vam fer fa 20 anys resulta que encara tenen la seva raó de ser. La veritat és que és una puta merda, perquè mos haver agradat no tindré raó i no tindré que estar ací avui. Va, vinga, a veure si sabeu cantar això.

0: visca la vaga i que fora el mal govern.
1: També han donat suport a la convocatòria des de marxa per l'escola pública els tres partits que conformen la corporació municipal. L'alcalde Enrique Moll argumentava que no només és una reclamació de drets laborals o que els pugen el sou als docents, assegura que és una defensa d'allò públic.
2: Tres setmanes de lluita, no? No és només una reclamació de drets laborals o de que es pugen el sueldo als professors o als mestres, conforme està dient-se per ahir. És una defensa de lo públic, i lo públic no té preu, lo de públic no es ven, ni l'educació, ni la sanitat, ni res de res. Sense lo públic, molts de nosaltres, de la meva generació, no haurem pogut estudiar, perquè no haurem pogut tindre beques i no haurem pogut tindre carreres. Sense lo públic, molts de nosaltres estaríem en una situació precària perquè no haurem pogut accedir a moltes de les ensenyances o universitats que n'hi ha. És una defensa a muerte de lo públic. Estem així, els tres partits que representem a l'arc municipal. Crec que en aquesta qüestió estem tots d'acord que lo públic no té preu, i això és el que ens hem vingut així, a reclamar lo públic. Com dia Víctor i com dia Ferran, veure que la nostra gent ix al carrer, que la nostra gent defensa lo públic, pues, mos ampli d'orgull, no?
1: El portaveu del Partit Popular, Ferran González, manifestava que donen suport al 100% a la reclamació de sindicats i docents. Per això confia que s'avance, perquè l'objectiu és millorar l'educació, que doncs creuen que és un pilar fonamental de l'estat de benestar.
3: Sí que sí, Pego, estic encantat de la vida en el poble, en les escoles, en els centres educatius, en la comunitat educativa, l'atenció que fan els nostres fills i filles. Jo em trobo com a casa quan es porta als centres educatius que tenim així, jo en concret vaig a una de les meves filles, i recolzem 100% a tota la tasca, tota la reclama, tot el moviment que estan fent els sindicats, que estan fent els treballadors, els docents, i en definitiva esperem que s'avance, perquè el resum de tot això és millorar l'educació. És un pilar fonamental de l'estat de benestar, i nosaltres volem que Pego, el futur de Pego, passi per l'educació, i que la joventut, pues, que avanci, que creixi lliure i siga crítica, i tot el que està reclamant-se al final s'ha de quantificar, s'ha de posar solucions, mesures, i aplicar-ho per a que, en definitiva, pues, tinguem, pues, un futur de prosperitat per a tots vosaltres.
1: Per al portaveu de Compromís, Víctor Climent, està claríssim que cal donar suport a les reivindicacions dels docents, perquè l'educació és el pilar de la societat, és la llavor del futur. Climent es mostrava corprès de veure la quantitat de gent que acudia a la marxa.
4: Jo tinc claríssim per què estic així i per què s'havia de convocar. Crec que l'educació pública estem sembrant el futur. Quan els nostres professors és fonamental per a la societat, és el pilar de la societat, l'educació pública, i hem de defensar-la. És un moment en què tot el professorat del País Valencià s'ha unit, les famílies hem

0: Docent continua en vaga en el seu 15è dia laborable, mentre els sindicats exigien i exigeixen a Educació que no dilaten la negociació, ja que tenia previst enviar-los un nou document dilluns, però exigien els sindicats, diem, que el calendari continuara el cap de setmana, perquè declaraven que ningú fa vaga per esport, que porten 3 setmanes lluitant per dignitat. I tenim una última hora, i és que Educació ha citat els sindicats este diumenge per a reprendre les negociacions, encara que Conselleria havia emplaçat, com dèiem en un principi, aquestes negociacions a dilluns. Les TPB, Comissions Obreres i UGT havien demanat fer-ho durant el cap de setmana, i finalment la Conselleria ha cedit a aquesta demanda i serà diumenge quan es tornen a veure. També hem sabut que avui el personal examinador de les escoles oficials d'idiomes valencianes han anunciat que no descarten vaga durant els dies d'exàmens orals i escrits que arranquen este dia 1 de juny. L'Assemblea, de més de 200 docents, denuncia retallades i sobrecàrrega de grups. Esta protesta se suma a la del professorat de l'educació pública no universitària que complix, recordem, aquests 15 dies de vaga indefinida. I pel que fa al seguiment de la vaga a PEGOWI, la mitjana de seguiment en este 15 dia és del 30,75%. Sí, anem per centres. Al CEI Pambra, un 23,8% de mestres han fet avui vaga, tot i que ens precisen des de la direcció del centre que cal tindre en compte que l'alumnat de 3er, 4er i 6er ha eixit d'excursió amb 6 mestres que no han pogut fer vaga. Al CEI Carolina Sala ha estat un 19% de mestres que avui han secundat la vaga. I el 50% de mestres de Rosalia Bon Dia ha fet seguiment d'esta vaga educativa al centre. Ens comuniquen també que ha faltat un 36,6% de l'alumnat que dona suport a aquesta vaga de docents. I des de l'IES Enric Valor, un 30,2% del professorat s'ha sumat avui a la vaga.
1: Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.
0: Ha arribat el dia en què es farà pública l'obra guanyadora del 50è certamen de pintura Vila de Pego. Serà este mateix divendres, 29 de maig, a les 8 de la vesprada, al Centre d'Exposicions del carrer Hospital. En aquest moment coneixerem el veredicte del jurat i es lliurarà el premi. Enguany, recordem, dotat amb 6.500 euros, un premi superior a les edicions anteriors. Enguany, per celebrar este mig segle de vida del certamen, també es donaran 2 mencions d'honor, la primera dotada amb 350 euros i la segona amb 150 euros. El jurat del certamen de pintura Vila de Pego, format pel crític d'art Vicent Odolí, la directora del Museu d'Art Contemporani d'Alacant, Rosa Maria Castells, el professor de la Universitat de València, especialitzat en art contemporani, Ricard Silvestre, i el crític d'art, comissari i exdirector del Centre del Carme Cultura Contemporània, José Luis Pérez Pont, a l'hora de seleccionar l'obra guanyadora han tingut en compte que esta estiguera tècnicament ben resolta i tinguera qualitat artística, però allò més important en què s'han fixat és que l'obra representa la capacitat d'un artista de dir les coses d'una manera diferent, de tindre un llenguatge propi, com explicava el passat 6 de maig el portaveu del jurat, José Luis Pérez Pont.
2: És molt important que una obra represente la capacitat d'un artista de dir les coses d'una manera diferent, de tindre un llenguatge propi, de tindre una manera de comunicar diferent de la resta i que tinga una identitat que li fa diferent, que té esa qüestió genuïna, no? de que hi ha, és una qüestió molt subjectiva en realitat, o sigui, hi ha qüestions tècniques de que estigui ben resolt tècnicament i tot això que és evident,

0: però una vegada ja superem la qüestió tècnica i de qualitat artística, que és el fonamental, després està la qüestió ja més creativa i més subjectiva de valorar això que l'artista està dient, està contant-nos, i de quina manera està contant-nos aquesta història que està transmetint-nos.
1: L'acte de lliurament del Premi del 50è Certamen de Pintura Vila de Pego també serveix per a inaugurar l'exposició del certamen, una fita que el regidor de Cultura, Josep Mengual, esta fita l'afronta amb molta il·lusió. Ens ho explicava ahir en el marc de la marxa per l'escola pública. Mengual convida a tot el poble a assistir a este acte perquè, entre d'altres coses, porten molt de temps preparant-lo.
2: Pues la veritat té molta il·lusió perquè és una fita important en l'any que portem tot l'any preparant i demà arriba el dia, donarem el premi, inaugurarem l'exposició i està tot el poble convidat a vindre a veure els guanyadors i tots els finalistes que no es mereixen també el seu premi, diríem, no? El fet d'estar seleccionats en l'exposició ja és un premi.
1: Expressava fa no res el regidor de Cultura que exposar en la mostra del certamen de pintura Vila de Pego és com una espècie de premi per als autors i les autores pel gran nivell del jurat, un aspecte que també recorda Mengual, ressaltava la guanyadora de l'any passat, Julia Matías Carraletto. Exactament expressava la jove guardonada que era un honor que els components del jurat siguin d'aquest nivell perquè la feia sentir-se més valorada encara.
2: L'any passat, parlant en la que va guanyar, es sentia molt contenta del simple fet de que aquest tribunal s'havia fixat en ella. I era un mèrit, no? Era un premi molt gros. El que un tribunal d'aquest nivell s'ha fixat en una persona jove en projecció. Per tant, també és un certamen que obre les portes a la gent jove per a que continuï invertint el seu temps en l'art i poder millorar també en un futur.
3: Els informatius a Ràdio Pego.

0: i estem escoltant aquesta música perquè este dissabte 30 de maig músics de l'Orquestra Nacional d'Espanya actuen a la Biblioteca Carmen Alemany Vall. La cita és a les 7:30 de la vesprada amb el pegolí Josep Gómez Alemany, trompeta de l'Orquestra Nacional d'Espanya, i Daniel Quiles Cascant, trombó de l'Orquestra Nacional d'Espanya. Tots dos estaran acompanyats al piano pel pegolí Vicent Cendra Vilanova. Destaca el regidor de Cultura, Josep Mengual, que en el concert tots dos, el trompetista i el trombonista, compaginaran peces amb el pianista acompanyant-los i finalitzaran interpretant algunes composicions conjuntament. Un concert que assegura l'excel·lència musical, aconseguint de segur elevar aquestes emocions que sempre transmet la música i especialment la clàssica.
1: És molt interessant perquè és Josep Gómez Alemany, és el trompeta solista de l'Orquestra Nacional. Estem parlant que és un dels llocs més prestigiosos en el món de la trompeta en Espanya i dels grans llocs de treball en Europa. I el trombonista és de Muro i també és trombonista de l'Orquestra Nacional. Faran un concert que aniran compaginant uno i després un altre, tocaran dos peces, uno o dos peces l'altre, en solitari, amb el pianista acompanyant.
0: La cita amb els músics de primer nivell ha estat un èxit de convocatòria perquè les entrades es van esgotar en hora i mitja. Però no només és això, sinó que més de 200 persones s'han quedat amb la mel als llavis i hauran d'esperar a una nova ocasió per a escoltar-los, perquè quan van acudir a retirar les entrades ja no en quedaven.
2: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
0: Enguany, el certamen de pintura Vila de Pego, ho acabem de comentar, complix 50 anys, però no és l'únic aniversari de mig segle de vida que tenim en dansa, perquè per a celebrar els 50 anys de l'Institut de Pego, la direcció del centre ha organitzat un gran sopar per a totes aquelles persones que tinguin ganes de celebrar-ho, ajuntar-se, de passar una nit en bona companyia i també de retrobaments. Un sopar obert a tota la comunitat educativa de l'Institut de Pego. I amb això, el ventall, ja sabeu, és molt ampli, perquè implica a l'alumnat actual, però també l'antic, al professorat actual, però també l'antic, també a la gent que treballa en administració, a la gent que neteja, per exemple, allà. En definitiva, totes aquelles persones que han format part o en formen del centre, com recordava la vicedirectora Julià Morant. I en principi, avui finalitzava el termini per a recollir les entrades o els tiquets per a aquest sopar tan especial, però doncs ens donen el cap de setmana per a que acabem de fer una pensada, que la gent ho medite, que quadre agendes i que tinga temps per a passar-se encara per la recepció d'Elies Enric Valor de Pego a recollir els tiquets. Ho podran fer fins a dimarts 2 de juny perquè han ampliat el termini.
3: Volem recordar a tota la comunitat educativa de l'IES Enric Valor de Pego, l'antic alumnat, antic professorat, el personal no docent i docent del centre a dia d'avui. En definitiva, totes aquelles persones que han format part o formen part del nostre centre, que estem en els últims dies per a recollir els tiquets del sopar del 50 aniversari. Inicialment el termini acabava ja, però ho allargarem un poc més fins al dimarts 2 de juny. Així que encara esteu a temps per a sumar-vos a un ànim molt especial de retrobar més records i festa. No vos ho penseu més i animeu-vos a participar. El 50 aniversari del Valor ben s'ho mereix.
2: Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.
0: I fa unes setmanes que la Filal Bardins ha posat en marxa el mecanisme per a crear tensió entorn a la desena figatella que té lloc este diumenge 31 de maig a la seva cabila. Si l'any passat van provar de batre el rècord amb el figatell més gran del món, enguany, per a celebrar que porten una dècada apostant per un dels aliments més característics de Pego, han decidit aliar-se amb un cuiner pegolí de renom, amb Jordi Morera. I ja fa unes setmanes setmanes que han estat provant per a trobar la recepta ideal.
4: I de l'essència de la tomateix, és que hi ha més sentit.
5: Sí, claro. Ya porto moltes espècies de pinto. Porto...
4: Que ja està notant.
5: Claro, sí, però ella aquí tenia una mica de sal, però el macro que m'hi pot assenyar amb la resta. Carany, ja ho dones a pau. No val.
6: Este
5: és el
6: billete.
0: Veieu com creen tensió en la música també, eh? El muntatge se l'han treballat, eh? I és que Jordi Morera ha elaborat un figatell específicament per a esta 10 figatellà dels albardins, que de fet ha estat combregat com a figatell albardí. El reconegut xef desvela que barreja el que tenim a Pego, mar i muntanya, donant-li doncs eixe toc completament mediterrani que caracteritza la Marina Alta en general. I confirmen, entre d'altres, l'albardí Salvador Garcia, que la proposta del cuiner està espectacular.
4: Pròxim diumenge, no, l'últim diumenge de maig, el dia 31, tenim ahir la figatellà, amb un any d'edició especial, i en tenim una novetat.
5: Han fet un figatell molt, molt, molt especial, han fet un figatell mar i muntanya. Per saber-ho, tinc que vindre a la càbila per tastar-lo, perquè està, és a veure, com està?
4: Espectacular.
5: Boníssim.
4: De fet, jo hauria de tornar a tastar.
5: Mira que sí, sí. No has estat tant res. A la va.
0: I van pensar en Jordi Morera perquè és un xef reconegut, amb molt de talent tant als fogons com davant una càmera, i intuïen que no posarien pegues, que no posaria pegues per a ajudar-los a promocionar l'esdeveniment, com desvela un altre albardí, Bernat Hortolà.
7: Per a celebrar aquest aniversari tan especial, des de la fila vam decidir contactar amb un cuiner de renom, en este cas Pegolí, i que coneix tot el territori valencià, que és Jordi Morera, per a que ens ideara o fera un figatell especial per a la fila. Eixe figatell, segons diu ell, és una combinació de mar i terra. Podreu degustar-lo en esta figatellà. I res, va prestar en seguida, no va tindre cap problema per a fer el figatell, la recepta, per a fer els vídeos, la promoció. Ha contactat ell amb un dels carnissers del poble, que és el que estarà encarregat de fer-lo.
0: I diumenge serà el moment de tastar eixe figatell albardí, però també la resta de figatells que habitualment es poden degustar en esta figatellà de la fila albardins.
7: En aquesta figatellà, doncs, com sempre, farem figatells de tòfona, de foie, el figatell normal i figatell de sobrassada, mini burgers, i este any el figatell especial, el figatell albardí, elaborat per, o ideat per Jordi Morera. La idea és que el cuiner ell puga passar-se i estar allí, però clar, per qüestions d'agenda, perquè ell té un negoci que obrir, doncs no sap si pot confirmar encara l'assistència. I res, estem molt contents de la seva col·laboració i molt contents de com estan en tot sempre. La fila sempre està molt contenta perquè el carrer s'ompli i estem molt agraïts a tots els peolins i peolines que vinguen a provar els nostres figatells.

I pel que fa a l'oratge, doncs la calor és la protagonista, perquè ja sabeu que avui, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, serà el dia més calorós d'esta setmana i arribarem no als 36 que posava ahir, sinó als 37 graus de màxima a Pego. Les mínimes s'han quedat en els 20 graus ja tropicals i el cel el tindrem ras tot el dia. Hem de dir que el vent agafarà un poc de força, bufarà moderat, però doncs, bufarà un poc més del que ho ha fet estos dies. A partir de mitja vesprada i per la nit serà al voltant dels 20 km per hora de component sud-oest. I per què fa a dissabte, les temperatures màximes es moderen un poc, estaran en els 32 graus, la mínima continua alta, estarà en els 21 graus, com diem ja nits tropicals, i el cel el tindrem amb intervals de núvols i per la vesprada nit poden aparèixer boires, però tindrem un cel en general pràcticament ras durant tot el dissabte. El vent bufarà fluix de component variable i diumenge també tindrem cel ras amb intervals de núvols i temperatures entre els 21 graus de mínima i els 31 de màxima amb el vent bufant fluix de component nord-est. I per a dilluns, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, torna a enfilar-se el termòmetre. Les mínimes estaran en els 22 graus i la màxima arribarà als 35. El vent bufarà entre 10 i 15 km per hora de component est al matí i a partir del migdia de component sud, però dilluns repassarem si això es confirma o no. Mentrestant, ja sabeu, avui moltíssima calor i dissabte i diumenge continuarà fent calor, però no tanta en les hores de màxima exposició del sol.

0: Fins ací l'informatiu d'avui divendres 29 de maig, últim divendres de mes. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dia més en este informatiu i com cada dia a estes hores confiem, ens desitgem que acabeu de passar una molt bona jornada i com és divendres que gaudiu del cap de setmana. Ens tornem a escoltar dilluns 1 de juny. Adeu.
1: Som la teua veu, Ràdio Pego.

Sé que no ens volem molt bé, que el cervell et mana ordres perquè t'enfonses amb ell.

Ràdio Pego vol estar a prop teu i per això t'ho posem fàcil. Facebook, web, emails, telèfon, tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i, sobretot, teua. Ràdio Pego, obrint-se a tu.

0: barbàrie, destrucció, desolació, incredulitat.
1: Què ha passat?
2: No pot ser.
1: Què ha passat?
2: No pot ser.
0: Gato con uñas. Quilòmetre zero. Un programa de 60 minuts que em fan un ben gran. Quilòmetre zero. Dimarts a les 9 de la nit. Un programa de por? No. Un programa de vi? Sis. Un platet d'olives xafaes en el colze. Quilòmetre zero. Zero.
3: Zero.
0: Encara estàs a temps d'apagar la ràdio.

0: Y recuerda,
1: son DJs
2: con Aitor Galán.
1: Ràdio Pego, al 107.8 de la freqüència modulada. Per a la gent que ho vol tot.

Alarm. What is the reading on the 1202 program alarm?

0: fiques els records i nosaltres fiquem la música. Ràdio Pego, sempre al teu costat.
1: Si el que busques són continguts locals, si necessites conèixer la informació més pròxima, si et cal escoltar la música més actual, escolta la xarxa d'emissores municipals valencianes. Som la ràdio de casa, xarxa d'emissores municipals valencianes.

Sigueu tots benvinguts a una nova entrega entre músiques, programa de Ràdio Ribarroja, on viatjarem des de la música sinfònica fins a les altres músiques i que compartim a la xarxa d'emissores municipals valencianes. Saludem els oients de Ràdio Godella, Ràdio La Veu d'Ondara, Alcira Ràdio, Ràdio Vétera, Ràdio Túria Leliana, Ràdio Manises, Burjassot Ràdio, Ràdio Pego, Ràdio Lòmpica Cent, Ràdio Cocentaina, Mislata Ràdio i Ràdio Ribarroja. Iniciem el programa d'avui amb la música de Volker X, artista francès de música electrònica i sintetitzador, la música del qual s'inspira sovint en temes de ciència-ficció i que va començar la seva carrera en 2015. Ha estat expandint els límits del synthwave des de les seues primeres composicions, incorporant elements de metall i post-rock i transformant-los en la seva pròpia visió única. Adagio en re menor va ser composta per John Paul Morphy per a la pel·lícula Sunshine, del 2007, dirigida per Danny Boyle. La versió que escoltarem ha sigut arreglada, interpretada i produïda per Volker X. Com diu el propi compositor, Adagio en re menor és un dels temes més impactants, un moment en el qual la música realment amplifica la càrrega emocional de l'escena. Aquesta peça de John Murphy sempre m'ha impactat profundament i volia capturar aquesta mateixa emoció crua a la meva manera, a l'estil Volker. Tant si coneixes la pel·lícula de Danny Boyle com si no, espero que aquesta versió et porti a aquest mateix viatge emocional.

什么呀？

0: Molts Vesi són un col·lectiu de músics de diverses procedències, de Moçambic, de Noruega, Suècia i Zimbabue, però que comparteixen la mateixa passió per la música tradicional africana en general i en particular de Zimbabue i Moçambic, dos països amb una tradició musical àmplia, rica i variada. Al costat de les veus, entre la instrumentació, a més de les marimbes locals i la mbira, que es considera l'instrument nacional de Zimbabue, inclouen la bateria i la percussió. En el seu projecte treballen les composicions pròpies tenint un respecte per la tradició, combinant-lo amb les seues experiències en el jazz i, en general, la música moderna occidental. El seu nou disc es titula Moyo, i el tema que dona títol a l'àlbum destaca per la combinació de piano de polsa africà, present en tot l'àlbum, i la instrumentació única, juntament amb l'estil vocal de Hope Masike, que recita les estrofes mentre que les tornades són cantades.
1: Hekanesa haiti wa moyo ndizvo vakami vomukaka bvuma varanda vakadzi vachiza vomene dewa rerupukete.

David Lanz és un dels grans compositors instrumentals dels últims 30 anys, un pianista nominat a Grammy. Les seues gravacions en solitari no han deixat de vendre's i l'han convertit en un dels principals exponents de la música New Age. El seu àlbum de 1988, Cristofori's Dream, anomenat així per Bartolomeo Cristofori di Francesco, considerat l'inventor del piano, va establir el seu estil. Procedent del pop i del jazz i amb àmplia experiència component bandes sonores, va publicar el seu primer àlbum com a compositor New Age en 1983. La seva última composició es titula Carrusel i és una cançó alegre que busca fer-nos donar voltes i, amb sort, alleugerir la nostra visió del nostre món que no és tan alegre.

Tommaso Giovanni Alberoni va ser un dels compositors italians més influents del barroc i de major èxit a Venècia. Nascut a Venècia, en el seu haver, va deixar unes 10 obres catalogades amb número d'opus, un centenar d'obres sense catalogar, molta música instrumental, el primer compositor, per exemple, a compondre concerts per a oboe i diverses òperes. La seva obra més coneguda és l'Adagi en sol menor. Seduït pel so de l'oboe, va aconseguir amb els seus concerti a 5, opus 7 i opus 9 popularitzar aquest instrument en tota Itàlia, on la seva reputació va arribar a rivalitzar amb la de Vivaldi. El concert en sol menor opus 9 número 8 per a oboe es destaca per la feresa sota control del seu allegro introductor de considerable desenvolupament temàtic.

Ten Towers és el projecte musical en solitari del productor suec Sebastian Forslund. El projecte es caracteritza per un estil indie pop amb tocs acústics, folk i una producció íntima allunyant-se dels seus treballs més electrònics. Eixa producció minimalista presenta veus suaus i guitarres d'inspiració folk amb un final nostàlgic i oníric. A vegades menys és més, com comprovem amb April Sky, publicat en 2017.

Amb una formació clàssica en composició i interpretació pianística, l'enfocament musical postgènere del músic italià Alfonso Peduto pretén desafiar les classificacions categòriques, fusionant elements del minimalisme estatunidenc i les tradicions clàssiques europees en reminiscències de gèneres populars. Amb una prolífica obra que abasta més d'un centenar de peces, des d'obres solistes fins a música de cambra i orquestal, la seva producció s'ha centrat principalment en la creació de música per a piano sol i per a diversos pianos. Binary Data és una sèrie de peces compostes des de 2022 per a retards físics en temps real. Les possibilitats que ofereix el piano acústic Yamaha Disc Clavier permeten que el piano activi retards d'una o diverses notes en temps real. Totes les peces d'aquesta col·lecció utilitzen el retard en temps real com a principal eina compositiva per a crear noves narratives musicals. Binary Data 33 va ser publicada en 2025.

Amb Montsouguir, un tema estret del seu àlbum Sense et Sofs, la cantant francesa Sass ens ofereix una cançó molt personal. En ella ens conta que és important mantenir el somriure, fins i tot quan la vida ens posa obstacles en el camí. La cantant defensa l'alegria i la música com a formes de resistència contra el sofriment del món.

Seguim amb veus femenines. Rosalía ha fet públiques les quatre cançons del seu últim disc Lux que només estaven disponibles en format físic. Una d'elles és Foc Urrani. La cançó, el títol de la qual significa Gran Foc en sicilià, és una defensa de la llibertat personal després d'una relació romàntica i tempestuosa. En una entrevista amb la revista Billboard, Rosalía va revelar que es va inspirar en la santa siciliana Rosalía de Palerm per escriure Foc Urrani. Se suposava que es casaria, però va decidir no fer-ho. Va decidir dedicar la seva vida a Déu. Em va semblar que hi havia una cosa molt poderosa en això. Vaig investigar la seva història i per això hi ha un poc de sicilià en la cançó.

Il Trovatore és una òpera romàntica en quatre actes, música de Giuseppe Verdi i llibret de Salvatore Camarano, completat per Leone Emanuele Bardere i basat en el drama homònim del dramaturg espanyol Antonio García Gutiérrez. La primera representació d'Il Trovatore va tindre lloc en el Teatre Apolo de Roma el 9 de gener de 1853, amb un èxit rotund i inqüestionable. En Il Trovatore, dos accions principals s'entrecreuen en un dol a espasa. L'episodi venjatiu de la gitana i la mort de Manrico, que arrossega amb si al comte de Lluna i a Leonora. A partir d'ací, l'obra és un prodigi de líric desordre tenyit d'amor filial, causa política, perjuri, sacrilegis, sacrifici de l'amor a Déu, mort de l'amor mateix i venjança. En l'acte quart d'Il Trovatore, Dite, escordarmi Dite, és un moment d'alta càrrega emocional que forma part de l'icònic Miserere. No és una ària independent en el sentit tradicional, sinó una secció vocal de Leonora en resposta al comiat de Manrico des de la seva presó.

El passat 10 d'abril es publicava l'última composició del músic australià Scott Buckley, que no sol defraudar als seus seguidors. El senzill es titula Convergence i és un tema emotiu i melancòlic, però també sorprenentment animat, amb cordes i sintetitzador, amb una secció final que inclou un subtil ritme de bombo en 4x4 que crea una energia irresistible.

Tarantella Concentrata és un tema musical compost i interpretat per l'artista italià Salvatore Corbaglia, llançat en diverses versions, incloent-hi originals de 2017 i versions posteriors. Aquesta peça es caracteritza pel seu ritme enèrgic, associat al folclore del sud d'Itàlia i la música de la nota de la taranta, un dels esdeveniments musicals més importants que se celebren en el Pignano, en el cor de Grècia Salentina des de 1998. Un viatge musical que recorre pobles, places i comunitats. Cada concert és una celebració popular on la pizzica, la música, el ball i la tradició es renoven sota les estrelles de Salento.

La bellesa natural de les melodies populars, el refinament de la música clàssica i l'energia dels gèneres populars moderns, així és Bigad. Arrelada en un llegat de tres generacions, la banda porta un esperit fresc i contemporani a la música balcànica de tambura, traslladant amb seguretat les seues tradicions al present. Al costat del seu instrument principal, la tambura, utilitzen una gamma única d'instruments balcànics per oferir els sons rics i enèrgics de la música tradicional sèrbia, croata i balcànica. A la fi de 2025 van publicar el disc Tri, i del qual escoltarem la cançó que dona nom al disc.

El programa d'avui està a punt d'acabar. El meu nom és Juan Melchor Tomàs Campos i desitge que vos hagi agradat la selecció musical. Vos espere la propera setmana per seguir viatjant entre músiques. Recordar-vos que el podeu tornar a escoltar a la pàgina web de Ràdio Ribarroja i la plataforma iVox. I acabem amb música feta a Espanya. Siloé és una de les propostes més originals de l'escena musical espanyola. Format pel vocalista i cantautor Fito Robles, el guitarrista i productor Xavi Roat i el baterista Jacobo Betanzos, aquest trio de Valladolid ha anat evolucionant i mesclant la cançó d'autor folk i el pop rock amb l'electrònica més ballable. La banda publicava en 2023 Santa Trinidad, el seu quart àlbum i el més important de la seva carrera, produït per Pablo Cebrián, marcant la seva consolidació definitiva en l'escena del rock i pop alternatiu espanyol. El disc arranca amb Todos los besos, un fenomenal hit que va resultar profètic amb eixa tornada, tots els besos que donem, tots comencen així i se'ns va de les mans, que ha sigut el començament de moltes coses noves per a Siloé. La lletra és una crida a ser autèntic, a seguir els qui vols, els qui et volen i a ser valent en la nostra manera de ser.

0: ens acostem a altres pobles. Perquè creiem en la ràdio de proximitat. Xarxa d'emissores municipals valencians.
1: Ràdio Pego vol estar a prop teu i per això t'ho posem fàcil. Facebook, web, emails, telèfon, tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i, sobretot, teua. Ràdio Pego, obrint-se a tu.

Escolte veus. Paraules d'arreu del món. Una recerca d'Andreu Estela per a Ràdio Pego.

La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.

0: Ràdio Pego, 107.8 de la FM.
1: Ràdio Pego, sempre al teu costat.

qualsevol d'un mes, com una manera d'estar. Només

0: La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.
1: Escoltes Ràdio Pego.
2: Informatius Ràdio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Ràdio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Ràdio Pego, amb Sara García.

0: Hola, com esteu? 15è dia de vaga indefinida en l'ensenyament públic valencià i apego amb els ecos encara de la multitudinària marxa per l'escola pública que va omplir de reivindicació els carrers de la localitat amb l'actuació també inclosa de la gossa sorda. Avui, divendres 29 de maig, dia de ple estiu per tancar maig amb una màxima que, segons l'EMET, s'enfilarà fins als 37 graus. Repassem titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. Més indignades i més carregades de raons han eixit a Pego centenars de persones per mostrar el seu suport a les mestres que estan fent vaga per millorar l'escola pública. És el que han proclamat les convocants d'esta marxa. Després de 3 setmanes de vaga indefinida de docents de l'escola pública, la comunitat educativa pegolina es pregunta en este temps què ha fet la conselleria perquè no veuen avanços en les negociacions. La marxa ha comptat amb el suport dels pegolins Lagos Gossa Sorda, que han actuat a peu de carrer per recordar que el professorat s'està jugant el seu jornal de moltes setmanes per a defensar l'educació pública de qualitat i en valencià pel futur dels nostres fills i les nostres filles. També han donat suport a la convocatòria els tres partits que conformen la corporació municipal. Es lliura el premi del 50è Certamen de Pintura Vila de Pego. Serà esta vesprada a partir de les 8 al Centre d'Exposicions, on també s'inaugurarà la mostra amb les obres seleccionades pel jurat. A esta edició tan especial s'han presentat 409 obres i esta vesprada coneixerem quina ha convençut eixe jurat. A l'hora de seleccionar l'obra guanyadora ha tingut en compte que tècnicament estiga ben resolta i tinga qualitat artística, però allò més important en el que s'han fixat és que l'obra representa la capacitat d'un artista de dir les coses d'una manera diferent, de tindre un llenguatge propi. Les entrades del concert de Josep Gómez, Daniel Quiles i Vicent Cendra s'esgoten en hora i mitja. La Biblioteca Pública Municipal de Pego este dissabte 30 de maig acull un concert amb músics de primer nivell, dos d'ells de Pego, i això s'ha notat en l'èxit de públic que no se l'ha volgut perdre perquè les entrades es van esgotar rapidíssimament, però és més perquè al voltant de 200 persones s'han quedat amb la mel al els llavis i hauran d'esperar a una nova ocasió per a escoltar-los. S'allarga fins el dimarts 2 de juny la recollida d'etiquets per al sopar dels 50 anys de l'Institut de Pego. Des de la direcció del centre deixen clar que a l'esdeveniment, que tindrà lloc el pròxim divendres 12 de juny, pot assistir qualsevol persona que estiga o hagi estat vinculada al centre educatiu. Siga professorat, alumnat, personal administratiu, de neteja, només cal tindre algun vincle. La fila Albardins fitxa Jordi Morera per a celebrar una dècada de figatella. La degustació del figatell especialment creat pel cuiner pegolí per a l'ocasió és este diumenge 31 de maig. Els membres de la fila cristiana, que ja l'han pogut tastar, asseguren que està espectacular.
1: Informatius Radio Pego, amb Sara García.

0: Multitudinària marxa per l'escola pública en la que es va viure ahir a la vesprada a Pego, una convocatòria àmplia feta per tota la comunitat educativa dels centres públics de la localitat. L'escoleta infantil, la Trilladora, les escoles i les associacions de famílies, d'alumnes, d'Ambra, Carolina Sala, Rosalia Bondia i l'Institut Enric Valor, la Plataforma per l'Ensenyament en Valencià i l'Associació Cultural Atzaila. Entre el públic present, la raó de la seva presència queda clara.
1: Què volem? Que l'escola pública vagi avant i continuï, i vagi tota millor. Tenim fills en l'ensenyança, docents, tenim nets que volem que continuïn. En este jo m'emociono.
2: Porque creo que hay que hacer algo, hay que apoyar la huelga de los maestros y los profesores. Creo que es imprescindible. Per el futur nostre.
3: Per reforçar-ho tot això, que a vosaltres és vida, que tenen la cara dura. Això és de València.
4: Perquè tenim que apoyar a los profesores, a los maestros y a las maestras, porque están luchando por los derechos de nuestros hijos. Entonces nos parece muy importante que las familias vengan a apoyarles.
5: Per les meves filles, per l'educació, que millore, almenys que millore un poquet.
6: A defensar l'escola pública i els drets dels mestres, dels pares i dels alumnes. És que recolzem l'educació pública i de qualitat.
7: Correcte. Al final és lluitar pels nostres drets i pels nostres menuts.
8: Perquè estic per l'educació pública de qualitat i en valencià. I perquè és una vergonya que el govern descuide el més important, que és l'educació del seu país.
0: En la marxa per l'escola pública hi havia famílies, però també mestres i professorat. Una d'elles ens transmetia un sentiment generalitzat de cansament després de 14 dies de vaga indefinida amb un calendari de mobilitzacions que els ha portat a desplaçar-se per la comarca o a capitals com València o Alacant.
9: Perquè portem avui 14 dies, cansats com unes burres, matí, vespre, a voltes nit. I ja no podem més. I esta l'han convocat les AMPES. Era precís vindre. Les famílies han eixit al carrer i era hora. I mos fan falta. Necessitem les pentoner per continuar perquè si no ja parem i monem a casa. 14 dies es diu prompte. És molt dur el que estem passant. Pensa que és molt dur.
0: La marxa per l'escola pública eixia des del passeig Cervantes i finalitzava la plaça de l'Ajuntament. Durant tot el recorregut, l'ambient reivindicatiu estava present. Des del balcó de la Casa Consistorial, tres representants de les associacions de famílies d'alumnes eren les encarregades de llegir el manifest elaborat per a l'ocasió. En ell han recordat que ja fa tres setmanes que els seus fills i filles no tenen classe amb normalitat.
10: Ens tornem a concentrar a Pego. Així estem una altra volta, més indignades i més carregades de raons per mostrar de nou el nostre suport a les mestres que estan fent vaga per millorar l'escola pública. Som mares, pares, ties, iaies i iaios que confiem cada dia en el sistema públic i volem escoles de qualitat, inclusives i equitatives, en valencià i dotades d'infraestructures de primera. Perquè, com ja vam dir fa unes setmanes, volem escoles de primera. Ja fa tres setmanes que les nostres filles i fills no tenen classe amb normalitat. Ja fa tres setmanes que profes de tots els nivells ixen al carrer a reclamar el que hauria de fer l'administració si es preocuparen realment per l'educació dels nostres fills i filles. Ja fa tres setmanes en què les famílies hem après a marxes forçades les feines invisibles que assumeix el cos docent o les mancances del sistema educatiu valencià. Tres setmanes en què hem pres consciència de la realitat que es viu als centres educatius on les nostres criatures passen tantes hores al dia.
0: La comunitat educativa de Pego ha decidit en esta ocasió organitzar una marxa per l'escola pública perquè han volgut simbolitzar que caminen de la mà de les mestres alhora, però també ha servit per a exigir a Conselleria una solució justa i digna.
10: Hem marxat des del passeig per mostrar que caminem de la mà de les mestres, però també per exigir a Conselleria una solució justa i digna ja. 3 setmanes de vaga en què les famílies hem hagut d'explicar als nostres xiquets i xiquetes què passa, en què ens han preguntat per què els polítics no els importen les seues escoles, en què hem hagut d'animar els adolescents perquè no s'angoixen en les notes de fi de curs, les proves d'accés als cicles o les PAU. Per això ens hem volgut tornar a ajuntar per demostrar a Conselleria que confiem en l'escola pública i no renunciem a millorar-la, per reclamar solucions que posen en el centre el benestar de l'alumnat i les docents, on els estalvis d'una conselleria ni el repartiment dels diners públics a empreses concertades o privades, que fan a l'educació mercaderia a les quals sols poden accedir uns pocs. Què ha fet la conselleria durant aquestes 3 setmanes? Només ha convocat 4 setmanes de negociació en les quals ha fet poques propostes de consens i moltes propostes insuficients, contradictòries, poc concretes, sense calendaris i sense pressupostos assignats. Ha dedicat més temps i diners a enviar notícies falses sobre les propostes que ha fet o les demandes dels docents que ha negociat. S'ha dedicat a criticar el professorat, tant els que estaven en vaga com els que no, o a intentar posar les famílies en contra de les mestres. Però com anem a estar en contra de les persones que acompanyen les nostres criatures dia a dia? Com volen fer-nos creure que tota aquesta marea de professors està equivocada? Per això denunciem l'estratègia dilatòria i la mala praxis negociadora de conselleria. La conselleria no vetla pel bé de la comunitat educativa i ignora l'urgència del professorat i estudiants per tornar a les alumnes i poder tractar el curs amb un poc de normalitat.
0: Davant d'esta realitat, la comunitat educativa de Pego vol que la conselleria accepte les propostes presentades pels sindicats i que arreplegui les necessitats de l'escola pública valenciana.
10: Volem que la conselleria accepte les propostes de baixar ràtios, almenys a les xifres que diu la llei estatal. Volem que es fixi un pressupost i un calendari per millorar les infraestructures escolars, així com les propostes d'inclusió i la gestió de plantilles. Volem també que es doti l'FP de recursos que necessita, sense tancar cicles que tenen llista d'espera, com passa a Dénia, ni obrint les portes a la seva privatització. Volem que se li actualitzi el sou al professor d'acord amb l'IPC actual. I per últim, demanem que la conselleria deixi d'usar el valencià per generar conflicte al carrer i a les aules. Volem que s'elimini la tria de la llengua en la matrícula, per respectar així els criteris professionals i pedagògics a l'hora de conformar grups. Per tot això, vos animem a acostar-vos a l'entrada de l'Ajuntament, on estan els ordenadors per tramitar les vostres queixes a conselleria, per a demanar que acaben a la situació i per exigir que invertisquen en l'escola pública. A més, l'alumnat de les escoles públiques de Pego es manifestarà a través de la dansa. En primer lloc, actuarà el Rei Pambra amb la música de Jazz Woman. Després, Carolina Sala amb la cançó Somriures. I per últim, Rosalia Bondia ballarà Mediterrània. Agrair a la gossa sorda, sempre al costat de l'escola pública, de qualitat i en valencià. I per acabar, volem tornar a mostrar la nostra gratitud per les mestres de l'Escoleta Infantil La Triadora, les escoles d'Ambra, Carolina Sala, Rosalia Bondia i l'Institut Enric Valor. Sense vosaltres no seria possible l'escola pública, ni seria igual la vida dels nostres fills i filles. Famílies i mestres, de la mà per l'escola pública.
0: I en acabar la marxa, com hem pogut escoltar, va haver actuacions de l'alumnat de les tres escoles públiques i també de la gossa sorda. A banda, es formaven cues per a tramitar aquestes queixes a conselleria amb l'objectiu de demanar que acaben amb la situació actual i per a exigir que invertisquen en l'escola pública. La marxa, com també deia una de les portaveus de l'organització, va comptar amb el suport dels pegolins la gossa sorda, una actuació que no es va poder confirmar fins a l'últim moment, però que va aportar un toc especial per la rellevància del grup de pego. La gossa sorda ha actuat a peu de carrer per a recordar que el professorat s'està jugant el seu jornal de moltes setmanes, ja van tres, per a defensar l'escola pública de qualitat i en valencià. I també pel futur dels fills i filles. Escoltem uns fragments d'aquesta actuació.

passa que van passant els anys i les cançons que van fer fa 20 anys resulta que encara tenen la seva raó de ser. La veritat és que és una puta merda perquè mos haver agradat no tindré raó i no tindré que estar ací avui. Va, vinga, a veure si sabeu cantar això.

0: visca la vaga i que fora el mal govern.
1: També han donat suport a la convocatòria d'esta marxa per l'escola pública els tres partits que conformen la corporació municipal. L'alcalde Enrique Moll argumentava que no només és una reclamació de drets laborals o que els pugen el sou als docents, assegura que és una defensa d'allò públic.
2: Tres setmanes de lluita, no? No és sols una reclamació de drets laborals o de que es pugen el sueldo als professors o als mestres, conforme està dient-se per ahir. És una defensa de lo públic, i lo públic no té preu, lo de públic no es ven, ni l'educació, ni la sanitat, ni res de res. Sense lo públic, molts de nosaltres, de la meva generació, no haurem pogut estudiar, perquè no haurem pogut tindre beques i no haurem pogut tindre carreres. Sense lo públic, molts de nosaltres estaríem en una situació precària perquè no haurem pogut accedir a moltes de les ensenyances o universitats que n'hi ha. És una defensa a muerte de lo públic. Estem així, els tres partits que representem a l'arc municipal. Crec que en esta qüestió estem tots d'acord que lo públic no té preu, i això és el que ens hem vingut així, a reclamar lo públic. Com dia Víctor i com dia Ferran, veure que la nostra gent ix al carrer, que la nostra gent defensa lo públic, pues, mos ampli d'orgull, no?
1: El portaveu del Partit Popular, Ferran González, manifestava que donen suport al 100% a la reclamació de sindicats i docents. Per això confia que s'avance, perquè l'objectiu és millorar l'educació, que doncs creuen que és un pilar fonamental de l'estat de benestar.
3: Sí que sí, Pego, estic encantat de la vida en el poble, en les escoles, en els centres educatius, en la comunitat educativa, l'atenció que fan els nostres fills i filles. Jo em trobo com a casa quan es porta als centres educatius que tenim així, jo en concret vaig a una de les meves filles, i recolzem 100% a tota la tasca, tota la reclama, tot el moviment que estan fent els sindicats, que estan fent els treballadors, els docents, i en definitiva esperem que s'avance, perquè el resum de tot això és millorar l'educació. És un pilar fonamental de l'estat de benestar, i nosaltres volem que Pego, el futur de Pego, passi per l'educació, i que la joventut, pues, que avanci, que creixi lliure i siga crítica, i tot el que està reclamant-se al final s'ha de quantificar, s'ha de posar solucions, mesures, i aplicar-ho perquè, en definitiva, pues, tinguem, pues, un futur de prosperitat per a tots vosaltres.
1: Per al portaveu de Compromís, Víctor Climent, està claríssim que cal donar suport a les reivindicacions dels docents, perquè l'educació és el pilar de la societat, és la llavor del futur. Climent es mostrava corprès de veure la quantitat de gent que acudia a la marxa.
4: Jo tinc claríssim perquè estic així i perquè s'havia de convocar. Crec que l'educació pública estem sembrant el futur. Quan els nostres professors és fonamental per a la societat, és el pilar de la societat, l'educació pública, i hem de defensar-la. És un moment en què tot el professorat del País Valencià s'ha unit, les famílies hem respost, i n'hi ha que seguir espentant per millorar aquesta educació que porta molt de temps de retallades, atacant a en reducció de plantilles, ràtios que no només són alts, sinó que no hi ha professora de suport, l'atac furibund a la llengua pròpia des de part del nostre propi autogovern. Crec que motius n'hi ha de sobre, i jo estic corprès de veure la quantitat de gent. Crec que feia temps que no hi havia una manifestació amb tanta gent, i una manifestació purament local, que ha estat gent de Pego, com ha omplit els carrers. És al·lucinant, estic molt, molt content.
1: El personal docent continua en vaga en el seu 15è dia laborable, mentre els sindicats exigien i exigixen a Educació que no dilate la negociació, ja que tenia previst enviar-los un nou document dilluns, però exigien els sindicats, diem, que el calendari continuara el cap de setmana, perquè declaraven que ningú fa vaga per esport, que porten tres setmanes lluitant per dignitat. I tenim una última hora, i és que Educació ha citat els sindicats este diumenge per a reprendre les negociacions, encara que Conselleria havia emplaçat, com dèiem en un principi, aquestes negociacions a dilluns. Les TPB, Comissions Obreres i UGT havien demanat fer-ho durant el cap de setmana, i finalment finalment la conselleria ha cedit a aquesta demanda i serà diumenge quan es tornen a veure. També hem sabut que avui el personal examinador de les escoles oficials d'idiomes valencianes han anunciat que no descarten vaga durant els dies d'exàmens orals i escrits que arranquen este dia 1 de juny. L'assemblea de més de 200 docents denuncia retallades i sobrecàrrega de grups. Esta protesta se suma a la del professorat de l'educació pública no universitària que complix, recordem, aquests 15 dies de vaga indefinida. I pel que fa al seguiment de la vaga a Pegoví, la mitjana de seguiment en este 15 dia és del 30,75%. Sí, anem per centres. Al CEI Pambra, un 23,8% de mestres han fet avui vaga, tot i que ens precisen des de la direcció del centre que cal tindre en compte que l'alumnat de tercer, quart i sisè ha eixit d'excursió amb 6 mestres que no han pogut fer vaga. Al CEI Carolina Sala ha estat un 19% de mestres que avui han secundat la vaga. I el 50% de mestres de Rosalia Bon Dia ha fet seguiment d'esta vaga educativa al centre. Ens comuniquen també que ha faltat un 36,6% de l'alumnat que dona suport a

0: Presentem certament de pintura Vila de Pego. Serà este mateix divendres, 29 de maig, a les 8 de la vesprada, al Centre d'Exposicions del carrer Hospital. En aquest moment coneixerem el veredicte del jurat i es lliurarà el premi enguany, recordem, dotat amb 6.500 euros, un premi superior a les edicions anteriors. Enguany, per celebrar este mig segle de vida del certamen, també es donaran dos mencions d'honor, la primera dotada amb 350 euros i la segona amb 150 euros. El jurat del Certamen de Pintura Vila de Pego, format pel crític d'art Vicent Todolí, la directora del Museu d'Art Contemporani d'Alacant, Rosa Maria Castells, el professor de la Universitat de València, especialitzat en art contemporani, Ricard Silvestre, i el crític d'art, comissari i exdirector del Centre del Carme Cultura Contemporània, José Luis Pérez Pont. A l'hora de seleccionar l'obra guanyadora, han tingut en compte que esta estiguera tècnicament ben resolta i tinguera qualitat artística, però allò més important en què s'han fixat és que l'obra representa la capacitat d'un artista de dir les coses d'una manera diferent, de tindre un llenguatge propi, com explicava el passat 6 de maig el portaveu del jurat, José Luis Pérez Pont.
1: És molt important que una obra represente la capacitat d'un artista de dir les coses d'una manera diferent, de tindre un llenguatge propi, de tindre una manera de comunicar diferent de la resta i que tinga una identitat que li fa diferent, que té esa qüestió genuïna, no? De que hi ha... És una qüestió molt subjectiva, en realitat. O sigui, hi ha qüestions tècniques de que estigui ben resolt tècnicament i tot això, que és evident, no? Però una vegada ja superem la qüestió tècnica i de qualitat artística, que és el fonamental, després està la qüestió ja més creativa i més subjectiva de valorar allò que l'artista està dient, està contant-nos, i de quina manera està contant-nos aquesta història que està transmetint-nos.
0: L'acte de lliurament del Premi del 50è Certamen de Pintura Vila de Pego també serveix per a inaugurar l'exposició del certamen, una fita que el regidor de Cultura, Josep Mengual, esta fita l'afronta amb molta il·lusió. Ens ho explicava ahir en el marc de la marxa per l'escola pública. Mengual convida a tot el poble a assistir a este acte perquè, entre d'altres coses, porten molt de temps preparant-lo.
2: Pues la veritat és molta il·lusió perquè és una fita important en l'any que portem tot l'any preparant i demà arriba el dia. Donarem el premi, inaugurarem l'exposició i està tot el poble convidat a vindre a veure els guanyadors i tots els finalistes que no es desmereixen també el seu premi, diríem, no? El fet d'estar seleccionats en l'exposició ja és un premi.
0: Expressava fa no res el regidor de Cultura que exposar en la mostra del Certamen de Pintura Vila de Pego és com una espècie de premi per als autors i les autores pel gran nivell del jurat, un aspecte que també recorda Mengual, ressaltava la guanyadora de l'any passat, Julia Matías Carraletto. Exactament expressava la jove guardonada que era un honor que els components del jurat siguin d'aquest nivell perquè la feia sentir-se més valorada encara.
2: L'any passat, parlant en la que va guanyar, es sentia molt contenta del simple fet de que aquest tribunal s'havia fixat en ella. I era un mèrit, no? Era un premi molt gros. El que un tribunal d'eixe nivell se vagi fixat en una persona jove en projecció. Per tant, també és un certamen que obri les portes a la gent jove per a que continuï invertint el seu temps en l'art i poder millorar també en un futur.
3: Els informatius a Ràdio Pego.

I estem escoltant aquesta música perquè este dissabte, 30 de maig, músics de l'Orquestra Nacional d'Espanya actuen a la Biblioteca Carmen Alemany Vall. La cita és a les 7:30 de la vesprada amb el pegolí Josep Gómez Alemany, trompeta de l'Orquestra

0: Nacional d'Espanya i Daniel Quiles Cascante, trombó de l'Orquestra Nacional d'Espanya. Tots dos estaran acompanyats al piano pel pegolí Vicent Cendra Vilanova. Destaca el regidor de Cultura, Josep Mengual, que en el concert tots dos, el trompetista i el trombonista, compaginaran peces amb el pianista acompanyant-los i finalitzaran interpretant algunes composicions conjuntament. Un concert que assegura l'excel·lència musical, aconseguint de segur elevar aquestes emocions que sempre transmet la música i especialment la clàssica.
1: És molt interessant perquè és Josep Gómez Alemany, és el trompeta solista de l'Orquestra Nacional. Estem parlant que és un dels llocs més prestigiosos en el món de la trompeta en Espanya i dels grans llocs de treball en Europa. I el trombonista és de Muro i també és trombonista de l'Orquestra Nacional. Faran un concert que aniran compaginant un i després un altre, tocaran dos peces, un o dos peces l'altre, en solitari, amb el pianista acompanyant.
0: La cita amb els músics de primer nivell ha estat un èxit de convocatòria perquè les entrades es van esgotar en hora i mitja. Però no només és això, sinó que més de 200 persones s'han quedat amb la mel als llavis i hauran d'esperar a una nova ocasió per a escoltar-los perquè quan van acudir a retirar les entrades ja no en quedaven.
2: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
0: Enguany, el certamen de pintura Vila de Pego, ho acabem de comentar, complix 50 anys, però no és l'únic aniversari de mig segle de vida que tenim en dansa, perquè per a celebrar els 50 anys de l'Institut de Pego, la direcció del centre ha organitzat un gran sopar per a totes aquelles persones que tinguin ganes de celebrar-ho, ajuntar-se, de passar una nit en bona companyia i també de retrobaments. Un sopar obert a tota la comunitat educativa de l'Institut de Pego. I amb això, el ventall, ja sabeu, és molt ampli perquè implica a l'alumnat actual però també l'antic, al professorat actual però també l'antic, també a la gent que treballa en administració, a la gent que neteja, per exemple, allà. En definitiva, totes aquelles persones que han format part o en formen del centre, com recordava la vicedirectora Julià Morant. I, en principi, avui finalitzava el termini per a recollir les entrades o els tiquets per a aquest sopar tan especial, però doncs, ens donen el cap de setmana per a que acabem de fer una pensada, que la gent ho medite, que quadre agendes i que tinga temps per a passar-se encara per la recepció de l'IES Enric Valor de Pego a recollir els tiquets. Ho podran fer fins a dimarts 2 de juny perquè han ampliat el termini.
3: Volem recordar a tota la comunitat educativa de l'IES Enric Valor de Pego, l'antic alumnat, l'antic professorat, el personal no docent i docent del centre a dia d'avui. En definitiva, totes aquelles persones que han format part o formen part del nostre centre que estem en els últims dies per a recollir els tiquets del sopar del 50 aniversari. Inicialment el termini acabava ja, però ho allargarem un poc més fins al dimarts 2 de juny. Així que encara esteu a temps per a sumar-vos a un ànim molt especial de retrobar més records i festa. No vos ho penseu més i animeu-vos a participar. El 50 aniversari del Valor ben se ho mereix.
2: Actualitat. Informatius. Ràdio Pego. Sara García.
0: I fa unes setmanes que la Fila Albardins ha posat en marxa el mecanisme per a crear tensió entorn a la desena figatella que té lloc este diumenge 31 de maig a la seva càbila. Si l'any passat van provar de batre el rècord amb el figatell més gran del món, enguany per a celebrar que porten una dècada apostant per un dels aliments més característics de Pego, han decidit aliar-se amb un cuiner pegolí de renom, amb Jordi Morera. I ja fa unes setmanes que han estat provant per a trobar la recepta ideal.
4: I de l'agència de la domàtica, que allò és algo més sentit.
5: Sí, clar. Ja porto moltes espècies de pinto.
4: Que ja estan donant.
5: Clar, sí, com ella que hi tinguin una mica més sal, però el macro que no hi pot assenyar amb la resta. Que any de 12 anys, que no hi ha igual.
6: seria aquesta?
0: Veieu com creen tensió en la música també, eh? El muntatge se l'han treballat, eh? I és que Jordi Morera ha elaborat un figatell específicament per a esta 10 figatellà dels albardins, que de fet ha estat combregat com a figatell albardí. El reconegut xef d'Esvela, que barreja el que tenim a Pego, mar i muntanya, donant-li doncs eixe toc completament mediterrani que caracteritza la Marina Alta en general. I confirmen, entre d'altres, l'albardí Salvador García, que la proposta del Cuiner està espectacular.
4: El pròxim diumenge, no, l'últim diumenge de maig, el dia 31, tenim ahir la figatellà, en guany edició especial, i en tenim una novetat.
5: Han fet un figatell molt, molt, molt especial. Han fet un figatell mar i muntanya. Per saber-ho, tinc que vindre a la càbila per tastar-lo, perquè està, és ara, és com està? Va?
4: Espectacular.
5: Boníssim, boníssim, boníssim, boníssim, boníssim.
4: De fet, jo també de... hauria de tornar a tastar.
5: Mira que sí, no has tastat tant res. A la va.
0: I van pensar en Jordi Morera perquè és un xef reconegut, amb molt de talent tant als fogons com davant una càmera, i intuïen que no posaria pegues per a ajudar-los a promocionar l'esdeveniment, com desvela un altre albardí, Bernat Hortolà.
7: Per a celebrar aquest aniversari tan especial, des de la fila vam decidir contactar amb un cuiner de renom, en aquest cas Pegolí, i que coneix tot el territori valencià, que és Jordi Morera, per a que ens ideara o fera un figatell especial per a la fila. Eixe figatell, segons diu ell, és una combinació de mar i terra. Podreu degustar-lo en esta figatella. I res, va prestar en seguida, no va tindre cap problema per a fer el figatell, la recepta, per a fer els vídeos, la promoció. Ha contactat ell amb un dels carnissers del poble, que és el que estarà encarregat de fer-lo.
0: I diumenge serà el moment de tastar eixe figatell albardí, però també la resta de figatells que habitualment es poden degustar en esta figatella de la fila albardins.
7: En aquesta figatella, doncs, com sempre, farem figatells de tòfona, de foie, el figatell normal i figatell de sobrassada, mini burgers, i este any el figatell especial, el figatell albardí, elaborat per, o ideat per Jordi Morera. La idea és que el cuiner ell puga passar-se i estar allí, però clar, per qüestions d'agenda, perquè ell té un negoci que obrir, doncs no sap si pot confirmar encara l'assistència. I res, estem molt contents de la seva col·laboració, i molt contents de com estan en tot sempre. La fila sempre està molt contenta perquè el carrer s'ompli, i estem molt agraïts a tots els peolins i peolines que vinguin a provar els nostres figatells.

I pel que fa a l'oratge, doncs la calor és la protagonista, perquè ja sabeu que avui, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, serà el dia més calorós d'esta setmana i arribarem no als 36 que posava ahir, sinó als 37 graus de màxima a Pego. Les mínimes s'han quedat en els 20 graus ja tropicals i el cel el tindrem ras tot el dia. Hem de dir que el vent agafarà un poc de força, bufarà moderat, però doncs, bufarà un poc més del que ho ha fet estos dies. A partir de mitja vesprada i per la nit serà al voltant dels 20 km per hora de component sud-oest. I per què fa a dissabte, les temperatures màximes es moderen un poc, estaran en els 32 graus, la mínima continua alta, estarà en els 21 graus, com diem ja nits tropicals, i el cel el tindrem amb intervals de núvols i per la vesprada nit poden aparèixer boires, però tindrem un cel en general amb pràcticament ras durant tot el dissabte. El vent bufarà fluix de component variable i diumenge també tindrem cel ras amb intervals de núvols i temperatures entre els 21 graus de mínima i els 31 de màxima amb el vent bufant fluix de component nord-est. I per a dilluns, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, torna a enfilar-se el termòmetre. Les mínimes estaran en els 22 graus i la màxima arribarà als 35. El vent bufarà entre 10 i 15 km per hora de component est al matí i a partir del migdia de component sud, però dilluns repassarem si això es confirma o no. Mentrestant, ja sabeu, avui moltíssima calor i dissabte i diumenge continuarà fent calor, però no tanta en les hores de màxima exposició del sol.

Fins ací l'informatiu d'avui divendres 29 de maig, últim divendres de mes. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dia més en este informatiu i com cada dia a estes hores confiem, ens desitgem que acabeu de passar una molt bona jornada i com és divendres que gaudiu del cap de setmana. Ens tornem a escoltar dilluns 1 de juny. Adeu.

0: donen.
1: Radio Pego, arroba Radio Pego, està també a Facebook i Twitter.
2: Radio Pego, 107.8 NFM.

0: La via pública és també casa de tots els pegolins, per això hem d'anar amb cura per tal de tindre-la neta. Quan passegem el nostre gos, cal portar amb nosaltres una bosseta per a replegar els seus excrements i depositar-los en un contenidor. Si no ens agrada replegar-ho, cal que ens fem una pregunta. Ens agradaria aixafar-ho?
1: Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certamen de pintura Vila de Pego. Cinc dècades d'una cita anual imprescindible que este divendres 29 de maig es vesteix de gala. A les 8 de la vesprada, al centre d'exposicions s'inaugura l'exposició del 50è certamen de pintura Vila de Pego, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. Una cita, la del divendres, que descobrirà el veredicte del jurat del 50è certamen de pintura Vila de Pego i lliurarà el premi d'esta edició tan especial. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.

Anoteu en agenda. Dissabte 30 de maig, músics de l'Orquestra Nacional d'Espanya actuen a la Biblioteca Carmen Alemany Vall. La cita és a les 7:30 de la vesprada amb el pegolí Josep Gómez Alemany, trompeta de l'Orquestra Nacional d'Espanya, i Daniel Quiles Cascant, trombó de l'Orquestra Nacional d'Espanya. Tots dos estaran acompanyats al piano pel pegolí Vicent Cendra Vilanova. Un concert que assegura la qualitat musical, aconseguint elevar les emocions que transmet la música clàssica. L'entrada és gratuïta, però cal recollir-la en la mateixa biblioteca, fins a completar aforament. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.

0: Este juny, a l'InfoJove Pego es parla clar sobre sexe, desitjos i dubtes. El jovent de més de 14 anys podrà resoldre dubtes sobre desenvolupament sexual, identitat de gènere o qualsevol inquietud relacionada amb la sexualitat, amb assessors especialistes en la matèria. La cita és el dijous 4 de juny a les 6 de la vesprada i no cal inscriure's. Les famílies també estan convidades a millorar el coneixement sobre aspectes clau en la educació sexual dels fills i les filles. Per a elles s'ha dissenyat un taller, com parlar de sexualitat amb adolescents i no morir en l'intent. La cita és el dijous 4 de juny i a les 7 de la vesprada a l'InfoJove Pego. Per a assistir, en este cas, sí que cal inscripció. S'ha de fer abans del 31 de maig. Es pot accedir al formulari en la biografia d'Instagram de l'InfoJove Pego.
1: Para, t'has perdut un programa en directe? Escolta'ns a la carta des de la nostra web www.radiopego.com.

Ahir, a la plaça de l'Ajuntament, sonava la gossa sorda. I ara mateix sona José Rafael. Concretament, el seu pas doble, Sara. Les últimes setmanes han estat intenses. El sector educatiu ha plantejat un gran cicle de mobilitzacions a les quals ens volem adherir per donar suport. Les exigències al desgovern són nombroses: baixada de ràtios, atenció real a la diversitat, defensa de l'ensenyament en la nostra llengua, acords per revertir les retallades, la millora de les infraestructures, recuperació del poder adquisitiu perdut i un etcètera, etcètera. Seguint l'agenda pública, si fem un repàs històric, les desigualtats i els conflictes generats en el camp sanitari i en l'educatiu han estat molt presents en el procés de conformació de les nostres societats, dels nostres estats de benestar. En canvi, el camp que ens ocupa en este podcast, la cultura, el dret a la cultura, sempre s'ha entès com secundari. Ha generat menys tensions perquè s'ha relacionat amb l'espai de l'oci, del consum, en fi, sempre vinculat a la lògica del benefici. Això ens ha fet oblidar una tesi de l'Escola de Frankfurt. La cultura és el dispositiu mitjançant el qual el capitalisme culmina el seu procés de dominació. Bé, per tant, amb aquesta conclusió, excloure de les polítiques socials a la cultura no ens semblaria una bona decisió, ja que fàcilment cauríem en un significat de cultura com a un recurs lligat a un ús merament individualitzat i privatiu. Per mi, la nostra festa, els morts i cristians, la nostra cultura, no ha de partir d'ací, més bé ho ha de fer des d'una dimensió de les polítiques culturals de proximitat. Aquella que planteja l'exercici del dret a la vida cultural a partir d'espais públics diversos, on de forma generalitzada les pràctiques col·laboratives no són experiències privades, sinó espais de trobada no excloents i transversals. Epa, amb això últim, també hem de ser crítics, i nosaltres així també ho vam ser l'any passat, en un capítol que vam dedicar a l'accés a la festa, plantejant tota la sèrie de dilemes que trobàvem en aquest sentit. I és que la nostra festa d'arrel partix d'aquestes premisses. Les càbiles, els encontres compartits al voltant del motiu cultural, passen a ser equipaments comunitaris, arrelats als territoris que tenen per funció servir de dinamitzadors socials. Centres cívics en dirien altres llocs, que sense ells tot seria més avorrit. I creieu-me, és important això, construir aquest tipus de relats pel fet que a poc no quedarà ni rastre de les cultures populars per culpa dels productes hegemònics. En aquest sentit, recuperem la dignitat del sector educatiu per reivindicar les cultures populars, una altra pota fonamental per a la vida en comunitat, aquí, a les institucions públiques. Quin ha de ser el rol de les institucions públiques en la cultura? Ha de tenir un paper actiu en la seva promoció? Impulsar l'autoorganització de les filaes, de la societat en general per crear cultura? O més bé han de seguir com a mers garants de les regles del joc en un mercat competitiu de la pròpia cultura? Nosaltres així ho tenim clar.

0: Bona vesprà, bona nit o bon dia, depenent de quan estigues escoltant. Així són les 7 i 9 i això és Moment de Festa. Ja fa molt de temps que no xafam l'estudi. Des del programa dels càrrecs, així han sonat poques marxes. Intueixo, que en Vicent després en corregisca. Això té una explicació molt fàcil. Mantenir un projecte així a distància és complicat. Ho vam intentar amb un programa en remot que va anar bastant bé, en quant a números, però no és el mateix, ho hem de dir. A nosaltres ens agrada veure-nos les cares, tocar-nos les cuixes per baix la taula, veure a Vicent concentrat als aparatos i sentir el nervioset, aquest que t'agarra cada vegada que entres per la porta d'aquest estudi. Però bé, estem així, hem preparat un nou programa per xerrar de la nostra festa, de lo que més ens agrada generar debat, ara que s'aproxima un mes. Més que fester, la gent pel carrer ja sols parla de moros, que si la calor que passarem, que si tortillà, figatellà, inauguracions, tenim de tot. I no em vull enrotllar massa més, que crec que ja ho he fet en l'editorial, i donaré pas als meus companys per saludar-los, a veure si estan igual de bé que jo, i anem a botar-li foc.
1: Bona vesprà, pues, com has comentat Ferran, molta il·lusió de tornar a l'estudi, la veritat és que ens dona una altra vida a nosaltres i moltes ganes ja de lo que ve, este mes a nosaltres ja mos toca el coret, mos toca el tendre i moltes ganes. Saludar des d'ací també al nostre amic Àlex, que no pot estar, però una abraçada molt forta i que venen bons dies per ajuntar-nos.
2: Bé, pues un mes més així. Ja tocava, perquè des del mes de gener sí que és veritat que la intentona eixa, el que tu has dit, en quant a números, bé, però les sensacions ens van quedar tots tremolant, van dir, mare meva, què és el que acabem de fer? Ha sigut un programa, això que ha sigut? El pobre Vicent corregint-nos cada dos per tres, perquè el meu wifi anava a pedals,
1: sí, sí.
2: Però bueno, no és el que n'hi ha, per fi estem així ja tots junts, amb moltes ganes de fer un programeta més, i bueno, va, tirem-li, a l'ataque.
0: Tinc que dir que aquest programa... Ara que ho pensava aquell dia, que me'n recordo d'ahir des de Barcelona, que m'acabo des de sa casa, que és superinteressant. Crec que últimament, ja ho sabeu, no hem fet massa difusió tampoc de dels programes perquè tenim el temps que tenim, però el recomanem molt al món faller, també al món del moro, perquè vam intentar que les dues grans festes, volem dir-ho així, de cada territori, cada comarca té les seues, o cada poble, i sense desmereixer ningú, però les dues grans festes dels valencians i valencianes volíem que entraren en diàleg. Ho vam intentar i gent del Montfaller mos ha parlat i nosaltres en la Capi vam estar parlant amb un amic Sere i jo crec que traiem conclusions superinteressants. Així, no ho tenia preparat dir-ho, però mira, com crec que tot i les dificultats tècniques que van tindre o nostres de temes de nerviós i de que era un altre tipus de format que ens tenien que adaptar, ho recomano a la gent que no l'havia escoltat, sí. que li torni a donar el play.
2: És que és fort, però estem més nerviosos cada un, estan tant a casa, sí, que ja, així dins de l'estudi.
0: I res, Àlex, crec que no estarà podent sintonitzar la 107.8 encara, però bueno, li quedarà alguna horeta, però segur que estaria escoltant-nos. Des d'ací també... però això ens en recordem d'ell. I res, sense més, si voleu passem a la nostra, bueno, no diria preferida perquè tampoc és preferida, però una de les nostres seccions i més clàssiques i que la gent més li agrada, que és el cafè licor, vale? I les tares, la secció que sempre presenta el Marc Antoni, i en breu vos diguem en què tractarà avui.

0: El temps de la calor fa unes quantes setmanes que ha arribat a Pego. I això pot ser que els pegolins i pegolines ens toquen poques nassos. Però també, quan arriben aquestes dates, ens venen al cap records, il·lusions i ganes d'ajuntar-nos. S'apropen les festes del nostre poble. Com a fester, recorde moments per estos dies i m'omplen el cor. Els amics, la filà, el poble i la música. Tots aquests elements que són el que conformen un arranjament perfecte anomenat festa. Són aquests moments dels quals vos parle. El primer colpet amb la colla de la filà celebrant que estem en festes. Els abraços despreocupats segons després. El primer pas doble que entona la banda en arribar a la càbila. O aquell rogle que es forma en acabar de menjar per traure una guitarra, un caixó i cantar tot allò que portem dins. També els ulls dels xiquets de la filà en arribar a la càbila a veure els músics i els amiguets vestits amb la indumentària de la filà, eixa mirada que tant te recorda la teva infància. I és que, amics i amigues, hem estat tota una vida criats per fer d'aquests moments màgia i que queden dins de nosaltres per sempre. Ja que ganes que arribi la fira.
1: Bueno, vaig agarrar jo ara una miqueta el mànec, en el teu permís, Marc Antoni.
0: Sí, home.
1: Perquè, abans que res, m'agradaria, de part del programa, enviar el nostre condol a la Fila Fixux per les pèrdues que han patit estos mesos darrere, sobretot la d'Andrés Balaguer, que, bueno, personalment, tant al meu germà com a mi... Perdón, que me sento ja salve una miqueta. Dins de la Fila és una persona super especial. És perquè sempre serà Balaguer, és Fila Fixux. I com acollia a tota la gent, joves, majors, convidats, tot el món que entrava per la porta d'eixa filà passava per ell, i la veritat que era una persona i és indispensable dins del que és la Fila Fixux. Entonces, m'agradaria donar este record i el condol a tota la filà de part del programa. I també, aprofitant que estic una miqueta emocionat ara, que tot no siguin coses ruïns, el passat 8 de maig vaig tindre el plaer de xafar la càbila dels Albardins, divendres de vespre. I què tinc que dir? Pues em van convidar a anar a l'acte de presentació del nou traje que s'han fet. Sincerament, veure els meus amics, que tinc quasi sentats en companyia meva, presentar davant de tota la gent que més estimen tot l'esforç i feina que han fet aquests últims anys, pues, em van emocionar moltíssim. Així és que, bueno, m'agradaria traure una miqueta al programa i perquè explicareu a tots els oients què és això del traje dels Albardins, com va eixir una miqueta la idea i des de quan ho porteu arrere. Ja que jo vaig tindre el plaer de poder-ho disfrutar, pues, m'agradaria que tot el poble i tota la gent que m'escolta també hi poguera.
0: Pues Edu, amic, moltes gràcies per les paraules, perquè sentim molt agraïment, parlo per dos, trobe.
2: Sí, home, sí.
0: De que ens digues això, perquè va ser un acte preparat amb molta estima, molta cura, perquè és un moment dels més històrics per a la filà dels últims anys, la veritat. I estava fet, pues, en aquestes intencions, no? Que la gent que estimem veguera de primera mà el treball que hem fet, el procés en el qual hem construït això. Joder, estic emocionat i tot de parlar de lo que estem fent, i moltes gràcies per haver vingut i per aquestes paraules. Pel que preguntes de molt de temps fa que portem això, pues sempre ha sigut un tema que ha estat en la càbila rondant, en la fila. Jo ja recordo mon pare que em parlava que hi havia que fer un traje propi que tinguera la identitat dels Albardins, ja fora vestint la xilava nostra o com fora, però tindre la nostra pell, i que això era molt important per la forma que poguera tindre de créixer la filà en el futur. I nosaltres, pues, hem agarrat aquest testimoni, aquestes paraules que els nostres majors ja predicaven, i hem intentat fer-ho de la millor manera possible, no, Mic?
2: Sí. No diria res més, ho has dit perfecte. També agrair a l'Edu la presència i que estic supercontents de que li agradara l'acte. Vam intentar preparar en carinyo dins de les possibilitats que tenim, i res, convidant a la gent així més propera, també per guardar un poquet més de secretisme, tot i que trobo que ja l'ha vist tot el poble. per a que l'Astre s'estrenarà el dia de l'entrar, el dissabte, i res, com ha dit Marc, que fa molts anys que això està en ment, érem plenament conscients de que volíem arribar ahir, les ganes estaven, però bueno, les coses s'han de madurar, com diem sempre, i és veritat, és un mantra que sempre sona de dir les coses no es poden fer ràpid, i és que és real. Me recordo jo quan Marc Antoni i jo tomàvem el projecte, Marc Antoni sempre m'aportava la part eixa de perseguir-me, de che, no, és que capoderia. Té que ser enguany, i jo dic, che, és que té raó, i dic, però no sé si és perquè és massa jove, i ho vol tot ja, però dic, no, i és com ens han compenetrat bé, perquè jo portava un poc més el temperament i ell m'impulsava quan la cosa s'afluixava, i després el procés, bueno, suposo que a Pego ja n'hi ha moltes filades que tenen esquadre blancs en el seu traje propi, i ho leí, però bueno, és algo important per a la fila, perquè clar, marca la imatge que tindrà tot filà al carrer, que la gent que desconeix la fila i el veu, és molt important això. La gent del poble ja sap qui són els albardins, la seva identitat, quins colors té i tal, però bueno, també de cara a gent que no ens coneix, i bueno, crec que era una necessitat fer això. I bé,
1: la veritat, es nota que era un acte molt important per a la fila, perquè la veritat que va estar molt ben preparat. Estava la banda d'Ador, que és la vostra banda, que va voler comptar en ells i tot. I com va sorgir aquesta idea de voler presentar l'acte? Va ser algo consensuat o va ser algo més espontani d'algú que va dir, che, això ho tenim que fer així, no té que vindre la banda? Perquè sí que és veritat que es va veure molta cohesió també en el que era des de la banda. Veus la gent que estava disfrutant de l'acte? La gent, em referís als músics de la banda, també es veus disfrutar i es sentien superpart de l'acte quan es vau presentar, quan es vau dir que tocaren les peces, mm-hmm. que van preparar. La veritat que es va veure un acte molta cohesió, molta unitat.
2: Sí, compacte, sí.
1: Coses que costa veure sí. Un dia.
0: Això, pues, jo recordo que ho vam parlar un dia, fem un cafè al Paseo, que ja teníem el projecte del traje damunt la taula i tal, i vam pensar de presentar-lo fent un acte, l'heràldica, i clar, pues, al final els germans de la banda d'Ador havien d'estar sí o sí, perquè com ha dit Edu, pues, el tàndem que conformem és l'Albardins i la banda d'Ador, Ferran ho va dir també a l'acte, que sense la banda seríem una colla amics, però en l'agrupació musical Santa Cecília d'Ador som la fila Albardins. I això, pues, és el que volíem mostrar, i ells són uns més.
2: Volíem que la música estiguera present, sí que no un concert com a tal, perquè van ser 5 peces, però que estiguera present, també vam voler fer un guinyo d'estima seleccionant també les peces, si no recordo mal, va ser Zoraida Mir, bueno, pas dobles va ser
0: Eduardo Borràs,
2: Tallo. I després va ser
0: Romeria Chimo,
2: i l'altra, Marxa Cristiana,
0: Zoraida Mir, Albertín.
2: Sí, i bueno, dia del guinyo per Romeria Chimo, òbviament, perquè a veure, és la romeria que hem estat vinculats a ell sempre, els estimem una barbaritat, vull dir, valorem el seu treball increïblement, però bueno, el seu negoci, bueno, és treballar més el lloguer, i òbviament, i res, finalment ho hem fet amb la roperia del Trencat, del Coll, que és superbé, decía a Michel, li torna a donar les gràcies, estem supercontents del resultat, i res, bueno, vam fer una cosa CA, crec, la gent de casa va estar contenta, crec que l'acte va estar guai, vam preparar en gust, i res.
1: Sí, al final, tant que la gent vos vega, que volia preguntar-vos si anàveu a estrenar el traje el dia de l'entrar o el dia de la publicació festera que tenim la setmana que ve, però bueno, com ja ho heu dit, aquest dia serà un poc, el traureu al carrer, i a l'haver fet aquest acte i tot, igual algú li pot eixir el cuquet i a veure si alguna fila més, home, que està clar que és el que estem parlant, no? De que és un procés llarg, que al final coses que s'han de consensuar, que tenen que eixir de dins de les filaes, però sí que és això que comentaves tu, una miqueta el que és la marca personal, no?, de la fila Albardins. És la iniciativa que heu tingut, a veure, perquè filar és apego realment en traje propi, que lluïsquen sempre al carrer, pensa que no en són tantes, al igual estic enganyant-me, però a lo millor podeu crear, no és crear aquesta tendència, però animar a que siga algo més més comú ara,
2: sí,
1: no sé com dir-ho.
2: Sí, sempre quan algú fa algo, no és diferent, òbviament, però aporta algo diferent o es fa algo per ell, sempre acaba impulsant els altres. Nosaltres no ho negarem, canvis d'altres filaes o tu els has vist amb bons ulls i has dit, si creguem que el model de festa és similar al que nosaltres volem, doncs diem, anem a caminar cap ahir, possiblement, i ens alegraria molt que altres filaes, òbviament, caminaren. Nosaltres, les que ja en tenen, ens han servit de precedent i d'elles hem begut doncs, també eixes idees, vull dir que això és una retroalimentació, com si diguéssim, entre tots. Apego, jo crec que sí que n'hi ha prou ja, que en tenen.

0: perquè ja el tenim vist de tot d'anys anteriors, però nosaltres estem desmarcant-nos, tot i que la història dels Albardins fins ara s'ha fet jugant tratges i uns tratges espectaculars, doncs estem desmarcant-nos i intentant fer unes altres coses que ens agraden més en aquests moments.
1: Sí, sí, sí que és veritat que era algo que tenia pensat comentar, no? Lo de que la resposta de la gent, però ja la gent com a públic, la resposta del públic...
0: És Mirons, la fila és Mirons,
1: sí, que
0: quina, es diu.
1: Sí, quina esperàveu que fora, que fora, saps? Perquè sí que és veritat que n'hi ha gent que simplement ix a veure, pues, a veure quina roba trauen estos. No?
2: Quant de ferro portarà, o qui és el que més ferro portarà, no? O més... Sí, a veure, això és un... És un tema, és un dels debats clàssics del moro cristià. I parla molt del model de festa de rerefons. Tu pots plantejar un moro que totes les filades tinguin de... Bueno, lloguen el traje i cada any serà algo molt dinàmic, molt diferent, però cap a... És a dir, quin és el públic que vol això? I... pensem pobles més de la costa, que en estiu, per exemple, tenen les seves festes, molt de turisme i tal, o pobles amb molta tradició que ja tenen teoritzat que el traje lloguer és, bueno, és per als anys de càrrec, o inclús sense lloguer, els anys te'l fan per a tu, no? Vull dir que el demanes a encàrrec, a petició. I això parla de diferents formes de veure la festa. Vull dir, nosaltres som conscients que el que hem portat a estar és increïble, vull dir, la festa, la feina que fa Roperia Chimo és brutal, però jo me recordo una frase que em va dir Hipólito, crec que era, un dia xerrant allí a la Roperia, en Cosentaina, que quan van plantejar la idea, dient-los, tal, tenim això en ment, ell mos dia, ells són de la fila d'Esborg, i jo sempre entrava i dic, ostres, com reaccionaran, em sap mal, tal, perquè nosaltres vam proposar a ells que entomaren aquest projecte. I al revés, ell em va dir, tot afilar quan ha d'arribar a aquest punt. I això és l'evolució natural, si no arribes ahir, tens que preocupar-te. I ahir és quan em va fer repensar molt, dir, ostres, és que és així, no? Vull dir, un afilat que tindre el seu traje i el seu llinat, la seva forma d'eixir al carrer. I això el permetrà en anys de càrrec, pues, tirar la casa per la ventana o fer-ho, bueno, plantejar algo molt diferent.
0: Sí, totalment d'acord.
1: Clar, és que el que passa un poc a voltes és que quan veus tanta esquadra de negres a tanta fila, arriba un punt que quan arriba el càrrec de turno, per dir-ho d'alguna manera, com a que no lluís tant, no, perquè com és la quinta o sexta esquadra de negres, clar, que veus, al final dius, pues és una més i ja està.
2: Jo crec que les filades tenen de reflexionar i crec que tenen que tendir cap a l'orgull de ser d'una fila no té que dependre del traje en qüestió que tingués aquell any. No pot ser, perquè n'hi ha molt de fester o festera que l'orgull més o menys és de si m'agrada més el traje un any o altre, i això no pot ser. Tu tens que tenir d'orgull de vestir estos colors, si tots els anys el mateix, bueno, això cada un triat, però independentment, no pot ser que avui estiga, en guany estiga vestit perquè en guany el traje l'ha triat una altra persona o s'ha votat diferent, no, vull dir, l'orgull té que ser el de formar d'una fila X que té una identitat, té una simbologia i el traje és, no és que sigui secundari, però no pot ser, és que perquè si no és que com caem a com si estigués comprant al Zara, no? De dir, ara tinc això, m'agrada més, ara això passa de moda, no sé.
0: Sí.
2: I jo crec que no pot ser això. Què fa més avorrir les entrades? Bueno, això seria un debat a plantejar. Ara bé, també n'hi ha que veure totes les coses en positiu que n'hi ha, per exemple, com comentaves, de cara als càrrecs de cada any. Quants càrrecs s'han currat un boato increïble, amb molt de diners, amb molt de gust, amb molt bones idees, i després no s'ha lluit de la manera que s'ha lluit, perquè, pues, òbviament, perquè, jo què sé,
0: altres filades sense càrrec que hi ha...
2: Exacte, per exemple, nosaltres,
0: sí, sí.
2: Portem Roperia Chimo i el traje del Albardins és molt impactant i tal, o la gent es queda en allò.
0: Clar.
2: Pues, això també és un punt en contra.
0: Clar. Jo, parlant de lo que tenim a casa, la gent que s'ha fet enguany ha tingut la sort de poder fer-se el traje enguany, està molt il·lusionada per això mateix de veure que és el seu traje, és un traje propi, que tots els anys es vestirà eixe, si pot ser en tots els actes, si un dia fem diana o si a l'ambaixada arribem a eixir un batalló del bar

0: Verdi sencer, si a l'entrada també arribem a ser un gran batalló del Verdi sencer, jo crec que això, l'emoció que el pot generar de veure a tots els teus companys vestits igual o... és, deu ser brutal, no ho hem experimentat encara, però jo trobo que aquesta sensació podrà més que llogar un traje brutal, que també, però el que parlem, panys importants, que t'has desacostumat a portar trajes tan brutals, per posar aquest any important, dir, ostres, estem traient un traje top, top, perquè fer-ho tan de seguit, a lo millor no t'arribes a donar compte de lo que estàs portant.
1: Exacte. El traje brutal, si no eres un Maldini com tu, que es recordes tots, és que la gent s'oblida. És que s'oblida. Quan pugem a Roperia Ximo, tu un traje, ese l'han portat al 2003, ese el 2004, tal. Però pregunteu a algú de la nostra
0: vida. Ja, no se'n recorden.
1: Si recorden que ese era aparegut, entonces, vull dir, la il·lusió i l'orgull és instantani, però es difumina.
0: Clar.
1: Però quan tu planteges un traje propi cada any, i l'has fet suficientment en gust perquè la gent diga, hòstia, això és el... Això és continu, és per a tots els anys. Ja, després, en els anys, podràs canviar-li una peça, algo que s'ha fet malbé, o millorar-li, o fer-lo més complet. Això, per supost. Però és que a vegades s'utilitza molt l'argument este de no, és que quan cada volta portes alguna cosa, és que la sensació és diferent, estrenes, etc. Però si passa una setmana i el pregunta com era el traje i si no mires la foto, no te recordes.
2: Sí, a mi, sincerament, em passa això. Jo, mira que veig tota l'entrada, però... el Sant Demà no me recordo quin traje portava cada fila.
1: Claro.
2: O sea, el Sant Demà sí, però és el que dius tu, passa una setmana i me s'oblida, perquè com n'ha vist 20 durant tota l'entrada.
1: I més així, no, perdona aquell tall, eh?
2: No.
1: Que tenim filaes que trauen 4 esquadres i si n'hi ha que ser crític, jo la tiré primer que tots, que són 4 esquadres i no anem en batalló, anem cada un a la seva banda i cada un a un traje. Que ahir és quan ja perd tot el sentit.
2: Vull dir,
1: perds tot el sentit, vulguem o no. I és així, no? Perquè és que després ja no saps, és que no vull posar noms, però qui portava aquell, qui portava este...
2: Sí, no acabes d'identificar qui són.
1: Perquè trages.
2: Veus passar i si no has vist quina bandera anava davant, a voltes jo, clar, que no conec moltes cares, de pindar i tot això, dic, no sé si quina fila estic mirant.
1: Sí, sí. I trajes que no tenen consonància entre si, saps? I que uno va en un fosforito i l'altre va en un traje beduí i saps? I no té res, no té un cromatisme quan tu veus la tua fila de cara, no és que això és que es perd, vull dir,
2: sí, sí.
1: En pro de lo chulo i tal, pa mi perd el rigor i...
0: Hi ha que arribar a un equilibri entre la visió del públic, que no tot serà igual, i la visió del fester.
2: No, home, està clar que si tota la visió del públic fos com la meva, i si en bandes de música, i en Pau trobe.
1: format d'espai.
0: Tot entra claríssim. En bandes, tota això la programació festera entra en bandes dijous i bandes dissabte.
1: També un altre punt a considerar, l'estalvi econòmic que suposa això. I això és molt important, sí, també, sí. Tindre-ho. Vull dir que la gent... Ah, los tromos, que a voltes, és que paguem no sé què en lloguer. Les files que no tenim... bueno, càbila. És pròpia. En propietat. Clar, l'estalvi econòmic que suposa no tindre que alquilar-ho cada any...
0: És brutal.
1: T'ompli el colxó per a després, l'any de càrrec, dir, ara no.
0: I maquillatges i tot.
1: Exacte. I plantejar-ho d'una altra manera i... recordar aquell any de càrrec com a increïble.
0: Clar.
1: Perquè un any de càrrec té que servir per això, per dir, aquell any va ser el... Per què recorden els anys de càrrec? Perquè s'ha fet alguna cosa especial.
0: Sí.
1: Si tu tots els anys... És veritat, moltes m'ho passava en Roperia Ximo, vull dir, portant tots els anys tragis que és que... Vull dir, jo no em cansa de dir-ho mai, però clar, és perd. Si no eres ell que tens una memòria que flipa, és perd. I bueno, no sé si n'hi ha alguna cosa, si només algun argument més...
0: No... Parlant del traje i els temes aquests que comentàvem, podríem entrellaçar-ho si Edu vol, o
2: sí,
0: si
2: home.
0: Edu té alguna pregunta més, no sé.
2: No. A veure, sí que tinc alguna pregunta més, però si no ens mostrarem tot el programa parlant de trajes i les preguntes que anava a fer era un poc de cara a la fira, com volíeu plantejar una miqueta, però trobo que no farà falta desvelar-ho.
0: Pues, no,
2: que era... visca la gent al carrer i que
0: volisca. Era per parlar un poc més dels temes que estan d'actualitat en el món fester de Pego, pues, el tema de l'horari de l'entrada, no? per comentar-ho.
1: Sí.
0: Pues, perquè m'ha vingut al cap de lo que deia Ferran, que cada esquadra porta una banda darrere i això fa que l'entrada dure molt més. Per això el fet de que, bueno, qui no ho sap, pues, un any, si no passa res, l'entrada s'atrasarà una hora, serà les 8 de l'esperà. Per el tema de la calor, perquè Pego, com sabeu, té unes condicions diria que desfavorables per portar trajes que a meitat gener vindrien bé, però a finals de juny pues, perilla la salut, i ja ha passat en molts casos que perilla la salut, i bueno, s'ha pues, decidit això amb la federació i tots els caps de fila de les filades de Pego. De prova, pues, per veure com anirà això de cara a...
1: S'allargarà tot un poquet, sí. Ja ho vaig dir. Bueno, vaig dir.
0: Això parlàvem del tema dels músics, de que n'hi ha actes on tinguin dia cosentaina, i per tant, molts dels que venien, que s'ha fet els altres anys, pues, tenien aquest marge de temps per arribar als altres actes, pues, molts o no podran anar on tinguin, o molts no podran vindre a Pego.
1: Justament m'han preguntat a mi a quina hora acabaríem perquè van on tinguin. Justament avui. Sí, això ho farà un poc complicat, sí. I veurem... perquè, clar, a vegades es pensa tot en pro del fester, però n'hi ha que pensar-ho tot. Vull dir, tot està... tot el nostre ecosistema està interconnectat i hem que tindre-ho per a la taula tot. Si una decisió va tindre tal conseqüència, si no, no pots tindre... Ui, que fa calor, va fer a calor. Per exemple, a mi, a les 7, que a les 8. Per a mi. Que a mi baixa un poc més el sol i de cara, sí... Que, però vull dir, ho dic perquè òbviament la salut va per davant de tot, això no ho negarà ningú, però no sé si jo, perquè a mi som més joves, però que a mi si ten trajes que pesen 20-25 quilos en un sol que tal, i nosaltres cabos que es meregen prou, i bueno, igual,
0: no sé com hem pogut acabar més d'una entrada. Jo me recordo una que volia amagar-me a un cantó perquè mira que m'agrada, però és que de veritat, portar 30 quilos damunt i maquillatge i sol de cara... I...
1: Veurem la solució, sí. I el tema és que si arribem a les mateixes conclusions de dir, ostres, és que fa la mateixa calor...
0: Jo he de dir que en el permís de la Federació de Moros i Cristians de Pego, que estava present en aquella reunió, es van barallar totes les opcions possibles per tal de poder que vinga bé al fester, al públic, al músic. Es van barallar totes. Es va intentar arribar a un acord, que era el de traçar una hora, perquè pensaven que al final a tots som perjudicants i beneficiant-nos, no? Els cristians mos pega el sol, però els moros acaben més tard, i la gent, pues, el debat este de que la gent se'n va, si té taula per a sopar, no s'espera que passi l'últim, se'n va a sopar i en pau, i pues, aquesta és la mala sort que tenim a peu. Parlava antes en Edu que n'hi ha llocs com a Cosentaina que les entrades també n'hi ha en aquestes condicions climàtiques, i són... tot una vespre a l'entrar, la Mora i la Cristiana, però clar, és un passeig que té molt de bar, i des del bar mentre sopes pots veure l'entrada.
1: Les grades són els bars, literal.
0: Clar, així Pego, pues, no tenim aquesta sort, l'entrada es té que desviar per llocs que no té tanta recurrència a la gent allí, i pues, bueno, ens hem d'adaptar.
2: Està clar que algun canvi n'hi havia que fer, perquè sí que és veritat que la problemàtica de la calor ja no només... Era ja inclús tema de salut, de veure de gent que ha desplomat, de tant músics, però ja no només el dissabte.
0: El divendres també.
2: El divendres sense més, jo quan vaig aixir a tocar en la banda d'Ador, en la vostra fila, la companya músic que va caure de la calora, sí. Que feia, vull dir, és que pobreta, però ja no només per ella, és que hauria pogut ser ella, que hauria pogut ser jo, que un altre està pegant el sol de cara i no t'hi veus, tires a mirar la partitura
0: bufant a tota hora,
2: fa una calor que el mors. Alguna solució s'havia de buscar. Així patim del mal que n'hi ha actes a Cosentaina ja on tinyent, com bé heu dit, i que no n'hi ha prou bandes per abastir-ho tot. Ja no només això, és que músics que estan en unes bandes estan als dos llocs, però no per ser un pirata i per guanyar-te el jornal, és que si no vas tu, aquesta banda no arriba al mínim de músics que li està demanant la de fila, perquè així estem partint de bandes de 40 i 50 persones que la fila de turno ja te n'està demanant 70 o 80 d'eixida.
1: Sí, sí.
2: Yeah. I si jo dic que no, s'ho emportarà un altre, perquè és que ningú té 70 o 80 persones
1: que va
2: eixir tots al batalló, pam. I que això és impossible. Sí. Entonces, com així patim d'eixe mal, de que estem convivint en dos actes a dos puestos de molta més potència que així, pues ara mos han vist una miqueta afectats en...
1: Jo trobo també que la gent festera, que l'any passat també, o no sé si en guany, com a crítica també constructiva, dir, els festers que no es queden a veure ni els càrrecs d'aquell any, pues, ara que retrasa encara més, pues, la gent, si cap és una hora, diràs, han tinc que esperar mitja hora a que vinguin tals, a veure-los, no, me'n vaig carrer mar avall i me'n vaig a dutxar-me i a canviar-me cap a la Càpila, ben neta, en colònia i a sopar. Yeah.
2: Tot això s'ha de veure enguany.
1: Sí, no,
2: bueno, algun any havies de fer algun canvi, sí. Pues enguany serà l'any
1: no,
2: que veuràs.
1: I si no, pues sempre es pot recular o sí. Fer un canvi en un altre sentit.
2: És que és molt complicat, perquè un altre tipus de canvi igual suposa reestructurar les festes. I clar. Això, pues, t'has de sentar, t'has que veureu bé, hi ha moltes opcions, que n'hi ha molt de consens. Mm-hmm. I la veritat que són temes molt complicats, però també per lo que dic, les dates que cauen no són bones. I damunt compartixes actes en ciutats o pobles més solera i més
0: potència, clar, històricament. Més potència,
2: sí.
1: Mm-hmm. Veig que trobo que anem a passar a la batuta, no? Perquè sí. No sé si...
2: Té a que des del programa uno que no n'hi ha batuta.
0: Tenim
2: la
0: batuta
2: allà, té més pols, mestre, això.
1: Sí, sí. Pues, Vicent, si vols, anem allà amb la batuta i Edu agarra el mando.

Pues bé, des del programa 1, que no n'hi havia batuta dels Cabreres, i com recordem, vam parlar de José María Ferrero Pastor, i es vam quedar a l'any 64. Bé, este l'he volgut anomenar José María Ferrero Pastor, la plenitud musical i humana. Com bé acabé de dir, mos vam quedar en la nit de Salardos de les festes de Ontinyent de l'any 64, on en plena efervescència festera acabava de nàixer la marxa per antonomàcia dels moros i cristians, Ximo. Bé, l'any següent, el mestre José María Ferrero li va dedicar una marxa moro al seu amic Francisco Martínez Avellán, que a més era el president de la Societat de Festes de Ontinyent. La marxa seria el Cábila, i la va presentar al concurs de composició de música festera de Alcoi. Com no, va guanyar el primer premi en l'anècdota de que dels 931 vots emesos en va rebre 910. O sigui, una aplastant victòria. I com no podem avançar el programa sense dedicar-li un segonet, Vicent, que sone el Cábila.

Posteriorment, composaria el pas doble El Nostre, que li el va dedicar a la seva banda, la Unió Artística Musical d'Ontinyent. En l'actualitat és un dels pasdobles més tocats en les dianes i forma part del repertori dianer més famós del mestre Ferrero, junt a Daniel Juan, que ja el vam explicar el primer programa, i Brisas del Clariano, que ell el va composar 3 anys després, el 1969. Este pasdoble podrem sentir-lo estes festes, ja que la banda de Pego tindrà el gust d'interpretar-lo. Tornant a l'any 66, l'any que va composar El Nostre, aquest any també va compondre la que seria la seva primera marxa cristiana, Bonus Cristianos. Aquesta també la va presentar al certament de música festera d'Alcoi, però es va quedar en un segon premi. És tot un clàssic de les nostres festes i no se mos pot escapar. Sinó que, Vicent, que sone Bonus Cristianos.

Aquest mateix any, també, el mestre Ferrero va ser un dels fundadors de la comparsa Sauditas de Ontinyent, que, com bé recordareu, a l'any 1948 va ser fundador de la fila Mozàrabes i posteriorment li dedicaria una marxa a la fila Mozàrabes. Doncs la comparsa Sauditas també tindria eixe mateix honor. Dos anys després va rebre una marxa de part del mestre. La marxa Sauditas apenas s'interpreta per al carrer avui en dia, però sí que m'agradaria que els oients del programa passareu un moment pel YouTube i poguereu escoltar-la i poder apreciar aquesta progressió que té la peça fins al fort final. Adentrats ja una miqueta en la dècada dels anys 70, junt al seu mentor, el pare Pérez Jorge, de qui vam parlar també d'aquest primer programa, va inaugurar l'any 1975 el Centre Musical, el que en l'actualitat és el Conservatori Professional José Melchor Gomis d'Ontinyent. El va fundar amb el propòsit de combatre l'aïllament geogràfic i poder dotar a tota la comarca de les mateixes oportunitats que la gent de la capital, poder estudiar música. Sempre treballava des de l'altruisme. José María transcorria la seva vida entre la música, la família i una empresa familiar de begudes de gaseosa. Era molt boigut i era un ferm abanderat del seu Ontinyent per tots aquells nuclis que es movia. Eixa, a principis d'esta dècada també va rebre la medalla del Mèrit Fester de la Societat de Festes d'Ontinyent. Rondant pels anys 70, però tornant uns anyets arrere, va obtindre el primer premi de composició de l'Associació de Sant Jordi d'Alcoi. Estem a l'any 1971 i la marxa Moro que va presentar va ser Bon Capità. La marxa li la va dedicar al que va ser el capità Moro d'Alcoi de la fila Marraqueig aquell any, el senyor Don Roc Monllor. En paraules del mateix José María, mai havia rebut tan bon tracte ni de qualsevol càrrec ni de qualsevol fester en totes les filaes en les que havia pogut estar. Escoltem, per favor, Bon Capità,

Posteriorment, també va ser premiat a Alacant, a l'any 1974, en la marxa Moro Marroquíes de Petrer, a qui els va dedicar la marxa després de passar alguna nit de festes amb ells. També va rebre dos primers premis de composició de música festera d'Alcoi. A l'any 78, en la famosa marxa cristiana Apòstol Poeta. I dos anys abans, amb el pas doble Impossibles, a l'any 76. Aquest pas doble li el va dedicar a seus amics de la fila Berberiscos, després de que es tiraren tota una vesprà ajudant-lo a pujar un piano de cua fins al terrat de sa casa. L'anècdota d'aquest pas doble ve en el títol, el qual fa referència a que seus amics es van tirar tota la vesprà dient-li: José María, és impossible que aquest piano càpia per les escales i puguem pujar-lo fins a la cambra. El pas doble en si és preciós i pense que tampoc podem passar este programa sense dedicar-li un segoneig. Així que, Vicent, que sone Impossibles.

A part de la marxa marroquíes de Petrer, a l'any 74 també va compondre Obana, dedicada a Antonio La Cueva Olsina, qui va ser president de la Societat de Festers. Va ser una marxa moro elaborada per eixir de la norma un poc d'eixes marxes mores de l'època. I animat pel pare Pérez Jorge, la va presentar al concurs al poble de Villena. Ja pegant un bot, l'any 1982 va elaborar la marxa de processó Cristo de l'Agonia, en honor al Morenet. És el nom que rep el patró d'Ontinyent, una marxa que no deu passar desapercebut tampoc per als nostres oients. Degut a ella, l'any següent va compondre el pasdoble Dos Parelles, ja que Luis Serna i Hipólito Navarro, membres de la UNDEF i amics íntims de l'autor, degut a l'èxit que va tindre la marxa, li sol·licitaven al mestre que se'n fera una paella. José María, a canvi, els va dedicar un pas doble, tant a ells dos com a les seues dones, Dos Parelles. A l'any 1985 publicaria el pas doble Recuerdo al Pasado, amb la intenció de presentar-lo a concurs, però no va arribar a temps. Aquest pas doble és important, ja que l'any següent eixiria amb aquest, en la que seria la seva última entrada de bandes d'Ontinyent. Sense menejar-nos de l'any 85, va presentar la que seria la seva última marxa moro, Rais a Gamir. La marxa està dedicada a don Antonio García Miralles, polític del Partit Socialista del País Valencià, qui en aquell moment era el president de les Corts Valencianes. A més, era fester a Castalla, el seu poble, i un gran admirador del mestre ontinyentí. El nom de la marxa ve perquè Rais, en àrab, significa el cap o el que mana. I Agamir són les primeres síl·labes del nom i dels cognoms. Esta és la marxa d'este programa i és la que escoltarem avui. Desgraciadament, al juliol de 1987 el mestre va faltar en un tràgic accident de tràfic i arrel del succés se li va condecorar amb multitud d'emblemes i insígnies d'or, tant d'entitats locals, musicals i festeres com de la mateixa Diputació d'Alacant. El mestre Ferrero és i serà un referent dels moros i cristians i de la música del nostre país. Va ser un exemple de superació personal, compaginant la direcció de la seva banda, de la qual no rebia cap rèdit econòmic, amb la seva feina familiar. Va deixar un llegat, ja no sols musical, amb les seues peces, sinó com a persona, el qual perdurarà sempre en els cors de qui estimem la nostra festa. Vicent, que sone Rais a Gamir.

0: Bueno, després de la batuda d'Edu, anem a per l'altre germà, que avui, com ha dit Marc Antoni, l'hem saludat a la distància, no pot estar així nosaltres, però vull fer una de les seccions que hi fa, que és el noticier regional, així que anem a veure si sona i a sentir què mos té que contar.
1: Amics i amigues de Moment de Festa, dissabte 6 de juny donem el tret d'inici a les nostres festes amb la publicació. Per part del bàndol cristià, Carla Sastre, de la fila Templàries, serà la sergent. I, pel dels moros, Adrià Seguí, de la fila Fixux, serà qui els dirigirà. Els cristians formen En Primavera, d'Antonio Gisbert, i els moros amb Els Llaneros Dianers, de Rafa Mullor. La següent data en el calendari serà el diumenge 21 de juny, concert de l'agrupació musical de Pego a les 8 de la vesprada a la plaça del Mercat. Allí es podran escoltar des de peces més clàssiques, com Brises del Clariano, de Ferrero, fins a una que acaba de guanyar un concurs, com Ferro i Foc, de Toni Barber. Després d'aquests actes i moltes activitats de les filaes en les setmanes anteriors, arribem a la setmana de la fira. Dijous 25 la vespre, divendres 26, diana i ambaixada. El dissabte 27 l'entrà. I diumenge 28 posem punt i final amb l'entrà infantil. Fins ací el noticiari del mes de maig. Moltes gràcies.

0: Bé, amb el notícies regional que ens ha contat l'Àlex, donem per tancat el quin programa, quin, no? De la cinquena, de la segona temporada. Ostres, la cinquena.
1: Va com la llum.
0: Reiterem les disculpes, no sé si ho he dit abans, però sí que vull remarcar-ho, que aquesta temporada està complicada per poder seguir el calendari marcat. I com que no volen xafar-nos massa dits de dient si tindrem nou programa, si en tindrem algun mes o no, anticipem unes bones festes i després, si arriba algo, pues tot el que arriba serà bo. Farem tot el possible per fer ràdio abans, ja sabeu que això és part de la nostra vida, i ja sigui en un últim programa o si enguany tornem a fer o a tindre l'oportunitat de fer el programa de festes en col·laboració amb Ràdio Pego a la plaça d'Ajuntament, pues allí mos trobareu, passant calor però disfrutant el moment, que aquest matí és increïble perquè van passant totes les filades, tots els festers i festeres que tenen gana de dir algo i poco más, no sé si voleu afegir algo.
1: Pues gràcies a Vicent, com sempre, felicitar a les beduïnes pel 30 aniversari i és Albertisme un animator Rafigateix.
0: Exacte.
2: Veritat, mos vem demà a la presentació de la fila de les beduïnes que estrenen local. Mm-hmm. I el diumenge a la Figatella, tota la raó. Gràcies.
0: Molt bé, gràcies a tots dos, a l'Àlex, que està conduint, cuidant la carretera, i a Vicent, que fa possible tot el tinglau. Ja sabeu, que visca la fira.

0: t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
1: La via pública és també casa de tots els pegolins, per això hem d'anar en cura per tal de tindre-la neta. Quan passegem el nostre gos, cal portar amb nosaltres una bosseta per arreplegar els seus excrements i depositar-los en un contenidor. Si no ens agrada arreplegar-ho, cal que ens fem una pregunta. Ens agradaria aixafar-ho?

Anoteu a l'agenda. Dissabte 30 de maig, músics de l'Orquestra Nacional d'Espanya actuen a la Biblioteca Carmen Alemany Vall. La cita és a les 7:30 de la vesprada amb el pegolí Josep Gómez Alemany, trompeta de l'Orquestra Nacional d'Espanya, i Daniel Quiles Cascant, trombó de l'Orquestra Nacional d'Espanya. Tots dos estaran acompanyats al piano pel pegolí Vicent Cendra Vilanova. Un concert que assegura la qualitat musical, aconseguint elevar les emocions que transmet la música clàssica. L'entrada és gratuïta, però cal recollir-la en la mateixa biblioteca, fins a completar aforament. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.

0: La Regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego per sol·licitar el trampeig per al tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Ruby, Pri 23, Basol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Orval, Satsuma Obari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primo Sole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Orogros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val. El període de sol·licitud serà fins el 10 de juny.
1: Este juny, a l'InfoJove Pego es parla clar sobre sexe, desitjos i dubtes. El jovent de més de 14 anys podrà resoldre dubtes sobre desenvolupament sexual, identitat de gènere o qualsevol inquietud relacionada amb la sexualitat, amb assessors especialistes en la matèria. La cita és el dijous 4 de juny a les 6 de la vesprada i no cal inscriure's. Les famílies també estan convidades a millorar el coneixement sobre aspectes clau en la educació sexual dels fills i les filles. Per a elles s'ha dissenyat un taller, com parlar de sexualitat amb adolescents i no morir en l'intent. La cita és el dijous 4 de juny i a les 7 de la vesprada a l'InfoJove Pego. Per a assistir, en este cas, sí que cal inscripció. S'ha de fer abans del 31 de maig. Es pot accedir al formulari en la biografia d'Instagram de l'InfoJove Pego.
2: Obsessed with you, love. 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego. I a més, tens tota la nostra programació en l'apartat de podcast al web www.radiopego.com. I recorda, pots trobar-nos a les xarxes socials com Facebook o Instagram.
3: Son DJs. Los viernes a las 8 de la tarde.
4: 1, 2, 3, 4.
5: Son DJs.
3: 12.
6: 12.
7: Presentado por
8: Gaby Burguera. Fernando Guitar.
9: Helen Cruz.
10: Y con la colaboración de
11: Sergei Red.
10: Y
12: Luis Bonillas.
13: Esta semana.
14: En Son DJs, Aitor Galán.

Vivim envoltats de soroll, però hi ha moments per parar, respirar i escoltar amb calma. Moments per descobrir històries contades des de la sinceritat i el cor. A Entre Nosaltres volem teixir un fil que uneix persones, records i emocions. Un espai amb entrevistes de tu a tu, properes, sinceres i plenes de veritat. Cada dimarts a les 20 hores en Ràdio Pego, 107.8 de la FM. Repetició els divendres a les 7 del matí i sempre disponible a radiopego.com i en Spotify Entre Nosaltres-podcast. Entre Nosaltres, amb Xavi Aparici, la teua companyia setmanal.

One, two, three. All the nights in summertime.

0: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
1: A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't, a prop.

0: Sunset Buit de la FM.
1: Conta una llegenda que hi ha una cova molt fonda on passen coses curioses cada vegada que els seus habitants es reuneixen. Prepareu-vos per descobrir la cova dels grills.
2: El lloc on la tertúlia encén les idees i el teatre radiofònic les fa volar. La cova dels grills. Entra si t'atrevisses.
3: Un programa de Ràdio Pego els dimecres a les 9 de la nit i a la web quan tu